0: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
3: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
4: Tothom al tren.
2: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
5: Acompanyats de persones expertes
6: que ens guien per les vies del passat.
2: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
6: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
8: Llanuras y montañas, perilleros...
7: Ens visita la companyia de La meitat de l'ànima, adaptació teatral de la novel·la de Carme Riera. Amb la directora Magda Puyo i l'actriu Antònia Jaume, seguirem la vida d'una dona misteriosa a l'exili republicà. I just acaba d'ir a Terrar de Cans... Amb Mariona Borrull celebrarem l'èxit del cinema català en el festival més important del món.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
2: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment, Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
8: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
7: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor. És un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
9: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
13: Bon dia, diumenge 24 de maig, diumenge de calor. Núria Saró, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Temperatures un cop més pròpies d'estiu, màximes entre els 30 i 35 graus a l'interior i a la costa estaran per sobre dels 25. Una jornada que comença amb sol, amb temperatures que van pujant amb ganes, i a la tarda tindrem algun ruixat molt local a la Val d'Aran. Les temperatures ara mateix van des dels 12 graus a Girona, 16 a Tarragona, també a Lleida, i 21 a Barcelona.
13: I atenció si aquest matí us heu de moure precisament pel centre de Barcelona, perquè a aquesta hora i fins a 2:15 es disputa la cursa de la Guàrdia Urbana que talla diversos carrers de la ciutat. Hi ha més d'una quarantena de línies d'autobús afectades. Repassem ara l'actualitat informativa. Carai creu al futbol català, el Barça femení ha aconseguit la quarta Champions de la seva història. Així narrava el quart gol de les Blaugrana l'Anna Palet des d'Oslo, mentre que el Girona de Mitchell torna a ser, 4 anys després, equip de segona divisió.
15: La desolació, Dani, és tremenda. Los jugadores del Girona tendidos en el terreno de juego llorando, Víctor Zigankov llorando, Hugo Rincón también tendido en el suelo, Iván Martín, es durísimo, Dani.
13: És la narració de la Núria Vilamala Carrusel Deportivo aquesta nit. Anem a pams, la cara, ho dèiem, el Barça femení, les Blaugrana han guanyat 4-0 al Lió a Oslo, en la que ha estat segurament l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Des de la capital noruega, Anna Palet.
16: El Barça torna a proclamar-se campió de la Champions femenina per quart cop a la seva història, segona temporada en pòquer de títols, Lliga, Copa, Supercopa i ara la Champions, després de guanyar 4-0 a l'Olímpic de Lió a l'Ullevål Stadion d'Oslo, en una primera part molt igualada, amb empat a 0 gràcies al gol anul·lat del conjunt francès per fora de joc, però la polonesa Eva Pajor va marcar les diferències a la segona part amb un doblet, ho va rubricar Salma Parayuelo, marcant 2 gols més pràcticament a l'afegit. El Barça així tanca una temporada per la història, ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 a l'avinguda Maria Cristina, amb tots els culers amb els 4 títols i amb l'actuació del grup musical Figaflaues.
13: Les Blaugrana viatgen, de fet, aquest matí cap a Barcelona. Mentrestant, a Girona, les llàgrimes dels jugadors gironins, també dels seus aficionats, després de l'empat davant l'Elja Montilivi, que ha enviat l'equip de Mitchell a segona. Núria Vilamala, ha estat un cop molt dur pels gironins. Bon dia.
17: Hola, Gemma, bon dia. És un cop molt dur pel Girona, que 4 anys després torna a segona divisió. Els de Mitchell només els hi valia la victòria contra l'Elx per aconseguir la permanència, però no han pogut passar de l'empat a un. Després del partit, el tècnic Mitchell Sánchez estava molt afectat pel descens gironí.
18: Todavía no he asimilado el golpe. Por dentro tengo un vacío ahora muy grande, porque me siento muy irresponsable. Quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro.
17: Cop molt dur, Gemma, per un Girona que jugarà a segona divisió la temporada vinent.
13: Per la seva banda, el Barça de Flick ha tancat la Lliga amb derrota 3-1 més talla davant del València. L'Espanyol amb empat a casa 1-1 davant la Reial Societat. Després del partit, el tècnic Manolo González ha demanat a tots els departaments del club que facin un pas endavant després d'una segona volta molt complicada pels pericos.
19: És un tema que tenemos que dar pasos adelante todo. El club tiene que empujar y nosotros dar los pasos para que el club siga mejorando cada día. Pero es que creo que el club tiene un margen de mejora grande.
13: Més enllà dels esports, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, defensa els pressupostos pactats aquesta setmana amb Esquerra i els comuns. En una entrevista avui a La Vanguardia, Dalmau assegura que es complirà tot el que han pactat amb els socis, tal com diu, han fet fins ara. També avui a La Vanguardia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha defensat els comptes.
20: Són uns bons pressupostos perquè afronten problemes quotidians i els afronten a través de partides pressupostàries molt importants. En l'àmbit de l'ensenyament, 500 milions. En l'àmbit de la salut, 250. En l'àmbit de les polítiques d'habitatge i de rehabilitació, 210 milions anuals. Això és molt important.
13: Amb tot, Junqueras ha carregat contra el PSC, també contra Junts. Diu que als socialistes catalans els falta ambició, als juntaires responsabilitat. 3 minuts i seran les 9 del matí. Els participants catalans de la flotilla han denunciat maltractaments per part d'Israel en la seva arribada a l'aeroport de Barcelona. Va ser ahir al migdia. Els esperaven centenars de persones amb banderes palestines. Els integrants de la flotilla, Sergi López, van descriure situacions vexants des del moment que els van retenir en aigües internacionals.
21: La vintena llarga de participants catalans a la flotilla han explicat el maltractament que han patit aquests dies per part israeliana.
22: Que ens apretaven, qualsevol cosa que hagi estat, t'apretaven més. I realment la sensació que tenia era que estàvem a la Gestapo.
21: És l'activista Javier Cendrera, una de les portaveus de la flotilla, Ariadna Masmitjà, reclama que els governs actuïn.
23: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
21: Els participants a la flotilla han urgit acabar amb les relacions comercials i econòmiques de l'executiu espanyol i de tota la Unió Europea amb Israel.
13: De l'àmbit de la salut, la dona que va estar en contacte amb una de les víctimes d'antivirus continuarà l'aïllament a casa després de donar negatiu a la tercera PCR. La dona està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona des del 8 de maig. Ara haurà de continuar en aïllament 14 dies més fins a completar els 42 que marca el protocol. Repassem ara alguns successos de les últimes hores. La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a una zona cèntrica de la ciutat.
21: Va ser a primera hora de la tarda d'ahir quan una dona va alertar els policies que s'havia produït l'agressió i que el presumpte autor dels fets es dirigia al pont de les Peixateries Velles. Els agents el van poder detenir poc després. La víctima va ser traslladada en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
13: I a Gerà, a la Noguera, un home va morir en un accident de parapent. Va ser poc abans de la 1 de la tarda d'ahir.
21: Una infermera va veure com es produïa l'accident i va atendre ràpidament l'home. Li va fer maniobres de reanimació cardiopulmonar que van continuar als serveis d'emergència quan hi van arribar, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
13: I acabarem amb ell, amb Bad Bunny, que aquesta nit s'ha acomiadat de Barcelona després de 2 concerts a l'Estadi Olímpic dels que han pogut gaudir més de 100.000 persones. A la Caseta, ahir a la nit, entre els convidats VIPs d'ahir, l'actriu Úrsula Corberó i Ibai Llanos. Doncs amb Ibai Llanos i Bad Bunny arribarem al punt de les 9 del matí.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya a Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
4: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
5: Com el tren.
3: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
6: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
3: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
6: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
8: Llanuras y montañas perilleros.
7: Ens visita la companyia de La meitat de l'ànima, adaptació teatral de la novel·la de Carme Riera. Amb la directora Magda Puyo i l'actriu Antònia Jaume, seguirem la vida d'una dona misteriosa a l'exili republicà. I just acaba d'ir a Terrà de Cans.
9: Hondo, ¿qué haces?
7: Amb Mariona Borrull celebrarem l'èxit del cinema català en el festival més important del món.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales.
1: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
2: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
3: Hi va haver un temps, no pas tan llunyà, en què el món no caminava al mateix compàs. Abans que els trens cosissin territoris, abans que les vies convertissin les distàncies en horaris i els viatges en promeses de puntualitat, cada poble, cada ciutat, cada comunitat vivia sota el seu propi rellotge. L'hora no la marcava cap oficina central, ni cap taula d'arribades i sortides, sinó el sol. Quan el sol era el punt més alt del cel, era migdia. I aquell migdia podia ser lleugerament diferent al de la ciutat del costat. Durant segles això no havia estat cap gran problema, però al segle XIX el ferrocarril va accelerar els desplaçaments, va costar ciutats, va multiplicar connexions i va fer evident una paradoxa. Per poder anar més de pressa, calia ordenar el temps. Als Estats Units, abans del 1883, hi havia centenars d'hores locals i a mesura que les companyies ferroviàries s'estenien pel territori, aquella diversitat es va convertir en un laberint. A la dècada de 1850, els ferrocarrils ja funcionaven amb una cinquantena d'hores regionals, cadascuna establerta segons acords propis. Sovint, les companyies pressionaven les comunitats perquè abandonessin l'hora solar local i acceptessin l'hora operativa del tren. Però 50 hores regionals eren encara massa. El 1881, els responsables ferroviaris van encarregar una solució a William Frederick Allen, editor especialitzat en transport. Allen va posar un sistema més senzill: dividir el territori en 5 fusos horaris. L'hora de cada zona quedaria determinada pel meridià central corresponent i aquests meridians estarien separats per 15 graus de longitud, és a dir, per una hora de diferència. Allen va convèncer ferroviaris, empresaris, periodistes, polítics i ciutadans que calia acceptar aquella nova manera de mesurar el temps. I el 18 de novembre de 1883, al migdia del meridià 75 a l'oest de Greenwich, aproximadament 4 minuts després del migdia local de Nova York, va entrar en vigor l'anomenada Standard Railway Time. Molts ferrocarrils i moltes comunitats van fer el canvi aquell mateix dia. En alguns llocs, aquell diumenge, van viure una escena ben estranya. Dos migdies. El migdia de sempre, marcat pel sol, i un nou migdia, marcat pel ferrocarril. La idea, a més, no va quedar a l'Amèrica del Nord. Finalment, el 1884, a la Conferència Internacional del Meridià celebrada a Washington, es va recomanar dividir el globus en 24 fusos horaris, separats per una hora, i fixar Greenwich com a meridià zero. Les nacions ho van anar adoptant de manera progressiva, i així, empeses per la necessitat de fer circular trens amb horaris fiables, les societats van començar a sincronitzar rellotges a escala mundial. Des d'aleshores, el temps ja no va ser només una qüestió del sol sobre cada campanar. També va ser una xarxa, una convenció compartida, una infraestructura invisible. I així, amb el ritme d'aquests raïls que ens porten pel temps, comencem el viatge d'avui.
1: Benvinguts al tren de la història.

0: Després d'haver posat els rellotges en hora i d'haver vist com el ferrocarril va obligar el món a sincronitzar-se, avui el nostre tren de la història avançarà per territoris on el temps no sempre es mesura de la mateixa manera, perquè hi ha temps que es compten en minuts, en horaris, en fusos i en agulles de rellotge, però també hi ha temps que s'amaguen sota terra, entre sediments, fragments minerals, restes de foc i objectes que han resistit més de 5.000 anys. Avui pujarem fins a la vall de Núria, a més de 2.000 metres d'altitud, per parlar de la cova 338, un jaciment que està obligant a repensar la presència humana a l'alta muntanya durant la prehistòria. Ara us ho expliquem. I després avançarem fins al segle XX per recuperar una figura essencial i massa sovint massa discreta de la nostra història política, Josep Irla. Amb motiu dels 150 anys del seu naixement, Catalunya li dedica un any commemoratiu que vol treure'l definitivament de l'ombra i explicar el paper d'un president, el president Irla, que va sostenir la continuïtat de la Generalitat des de l'exili en un dels moments més difícils del país. Avui, doncs, que hem començat viatjant al temps del rellotge, retrocedirem fins al temps profuns de la prehistòria pirinenca per acabar a terres empordaneses. Ja hi sou tots? Doncs vinga, va, engeguem, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora de ràdio.
0: Durant molt de temps s'havia imaginat que l'alta muntanya durant l'època prehistòrica era un espai de pas, gairebé com un marge del món habitat, un territori dur, exigent, que de fet ho és, potser visitat de tant en tant, però no pas ocupat de manera intensa. A més de 2.000 metres, allà on el paisatge sembla imposar les seves pròpies condicions, la presència humana semblava més aviat fràgil i, per tant, excepcional. Però hi ha jaciments que obliguen a canviar la mirada i, vaja, fan que ho vegis tot d'una altra manera. És el cas de la cova 338. Aquest nom començarà a sortir als llibres de prehistòria des de ja. Està situada a 2.235 metres sobre el nivell del mar a la vall de Núria, al terme de Queralbs. Les recerques liderades per l'IPCERCA i la Universitat Autònoma de Barcelona han documentat ocupacions humanes recurrents des de fa més de 5.000 anys i han identificat el que es considera una de les evidències més antigues d'explotació de minerals rics en coure a l'Europa occidental. Les excavacions realitzades entre el 2021 i el 2023 han revelat una seqüència arqueològica excepcional que apunta a una ocupació recurrent, planificada i organitzada, molt lluny, per tant, de la imatge d'una alta muntanya més aviat marginal o només visitada de manera esporàdica. Tot això ho sabem gràcies a la feina que ha fet un equip que ha liderat l'historiador, prehistoriador, investigador de l'IPCERCA, Carles Tornero, que avui ens acompanya al tren de la història. Professor Tornero, benvingut, moltes gràcies.
2: Hola, què tal, Xavier? Moltes gràcies per convidar-me.
0: El professor Carles Tornero, més d'investigador de l'IPCERCA, també és catedràtic del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i és el director d'aquest estudi, que de fet s'ha publicat en una revista que es diu Frontiers in the Environmental Archaeology, que explica, vaja, un d'aquells elements que fins i tot un que s'hi dedica, m'imagino, professor Tornero, que li obliga a replantejar-se moltes coses, no?
2: Sí, totalment. És a dir, feia temps que buscàvem jaciments amb entitat aquí a la vall del Freser, als Pirineus Orientals. Ja saps que està tenint un projecte molt maco en aquesta zona des de fa uns anys amb l'Eduard Carbonell. Però aquest jaciment, a tanta alçada, és el primer que documentem amb una intensitat, diguéssim, amb un registre prou ric com per replantejar-nos que aquests espais, com tu deies, d'alta muntanya, dels Pirineus, que fins ara havien estat considerats marginals o residuals, diguéssim, durant la prehistòria, hagin estat en realitat espais molt dinàmics, ben coneguts, ben estructurats, i que en feien un ús no només intens, sinó molt especialitzat, com tu apuntaves.
0: Té relació amb aquest mineral que dèiem ara, que ja en parlarem, però esclar, quan, per exemple, des dels departaments de comunicació, tant de l'IPCERCA com de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens fan arribar la informació de les troballes i de la publicació de l'article, sempre envien material complementari, algunes fotografies normalment de les troballes, però en aquest cas també hi havia un vídeo, que això no és tan habitual, on es veia les condicions en les que treballàveu. I clar, és una cova al mig d'això del Pirineu, a més està plovent, els arqueòlegs fan una cara, jo ho dic així, les arqueòlogues, vaja, perquè el que es veu són arqueòlogues treballant, molt contentes, no se les veu, i perquè les condicions són duríssimes. Jo pensava, ostres, si ara ja es fa complicat, fa 5.000 anys enrere, ser aquí dalt havia de ser duríssim.
2: Sí, mira que amb l'IPES i amb el departament hem estat excavant, bueno, jo he estat excavant en molts llocs, a l'Àfrica, al propi Orient, per tot arreu, però de veritat t'ho asseguro, Xavier, que aquest jaciment és dels més complicats logísticament que he tingut que excavar, perquè clar, està lluny de tot, a una alçada molt, molt considerable, on les condicions climatològiques canvia molt ràpid, és a dir, de cop estàs en dia assolellat i de cop estàs amb un fred i una tempesta de trons que has de vigilar moltíssim, i amb un sobreesforç humà, diguéssim, en càrrega de tot l'equip i de tots els materials, òbviament, que et desgasta moltíssim, no? Pensa que, clar, el repte aquí era convertir l'excavació en una excavació científica, amb totes les garanties, com si la féssim al mig de la vall, a la plana de Vic, no?, per entendre'ns.
0: Sí.
2: I això implicava pujar tot l'equip i a la vegada baixar-nos tot el sediment i tot el registre que ens fèiem. O sigui, tot el sediment que hem excavat en extensió a la cova l'hem tingut que carregar amunt i avall. I, de fet, el monestir de Núria, el nostre camp base, on havíem muntat un campament on processàvem i analitzàvem el sediment i les restes.
0: Perquè ens en fem una idea. Ens podeu explicar una mica quin era el dia a dia durant els dies de campanya? Com funcionàveu vosaltres?
2: Bueno, aixecàvem molt d'hora perquè, com saps, en alta muntanya el temps aguanta molt bé a primera hora.

0: Val? Per tant, hem de carregar tot l'equip i tot el, en aquest petit tren. I un cop des d'allà hi ha una aproximació d'uns 500 i 500 metres de desnivell, que trigues a fer-lo ben bé 3/4 una hora, ben carregat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Cada dia, no? És a dir, això és el procediment de cada dia. I bueno, llavors allà dintre la cova doncs passàvem tota la jornada i fèiem una tirada intensiva de gairebé 3 setmanes. És que, bueno.
1: I clar, això vol dir que heu de pujar tot el material que necessiteu, la logística bàsica fins i tot de menjar i beure, entenc.
0: Sí, sí.
1: I després, clar, és el que deies, que jo sincerament no m'ho havia plantejat fins ara que ho explicaves, que tot el que trobeu allà, qualsevol cosa, l'heu de baixar. Per tant, no és que baixeu menys carregats, sinó al contrari, baixeu més carregats, suposo.
0: Baixem més carregats perquè baixem el sediment, o sigui, baixem la terra perquè els oients et
1: puguin entendre. Heu anat buidant la cova i heu anat baixant la terra cap avall.
0: Sí, correcte, perquè per nosaltres és molt important els petits fragments que apareixen a la terra, ja ho saps, és a dir, petits fragments de llavors carbonitzades, de fragments carbons, és a dir, qualsevol petit osset, no microfauna, per nosaltres és essencial per poder reconstruir tot el que després podem fer, no? I això està moltes vegades atrapat dintre del sediment, dintre de la terra que excavem. Necessitem passar aquest sediment, aquesta terra, per aigua, per cribar-la, no? Per netejar-la i llavors recuperar els petits fragments. Però això no podem fer-ho allà dalt, no hi ha aigua allà per fer-ho. Això ho fèiem a la Vall de Núria, al monestir. Mm.
1: Clar, per tant, hi havia tota la feina aquesta de, si se'm permet, el verb, gratar la terra, anar recuperant tots aquests sediments, baixar-los cap a baix, i després una segona fase, que és anar analitzant el que trobeu, que aquí és on us aneu fent una composició de lloc. Per tant, també m'imagino que el repte és tenir molt clar cada sediment que heu baixat, de quina part de la cova és per poder-lo situar després també fer-vos vosaltres la composició de lloc.
0: Sí, sí, clar, correcte. Tot ve referenciat, tot porta etiqueta i tot porta un control de registre molt exhaustiu. D'altra manera seria impossible de fer-ho.
1: Ara faré d'advocat del diable, professor Torrenero, però ha de valdre molt la pena aquest jaciment per fer tot aquest esforç, perquè si no el tercer dia, el primer dia deu fer gràcia, el segon encara deu fer il·lusió, però el tercer dius, va, nois, deixem-ho córrer i anem amb un altre.
0: T'asseguro, Xavier, que aquest jaciment és que val molt la pena, i aquesta mateixa pregunta va ser la que ens van fer també el Departament de Cultura quan vam anar.
1: M'ho imagino.
0: Necessitem protegir el jaciment. Necessitem portar... Després de la primera campanya del 2021 i veient l'entitat que tenia, necessitem protegir-lo, necessitem posar una valla i tancar la cova almenys fins que acabi el projecte de recerca. I, clar, llavors aquesta pregunta la vam fer ja al Departament de Cultura, també. I...
1: Clar, perquè ells són els dos quartos, no? M'imagino quan va anar a demanar, hem de portar una tanca, l'hem de posar aquí, clar, imagina't enviar els operaris i tot plegat a posar la tanca, a veure que hem d'anar a tancar això, que en principi, fins que ja ho heu descobert vosaltres, molta atenció no se li devia prestar, m'imagino, en aquesta cova. Però, clar, és que el que ja heu trobat és el que dèiem al principi, canvia completament la manera que tenim d'entendre com es vivia el territori que ara anomenem Catalunya, aquesta zona dels Pirineus, la Vall de Núria, fa milers d'anys.
0: Sí, perquè ens permet integrar un territori que fins ara era marginal en la dinàmica d'explicació històrica, no? I en períodes prehistòrics. I a més ens explica una producció, que ara en parlaré, imagino, sí, d'explotació de mineral, que és que és molt rara, és un jaciment molt, molt raro. Bueno, només un incís en relació abans. Vam tenir que portar la tanca i la preparació de tot el tancament amb helicòpter. Només et dic això.
1: Imagina't, clar. S'ha de convèncer molt. Nosaltres estem molt a favor d'invertir diners en cultura, evidentment, però, clar, moure un helicòpter i tot plegat, això són molts diners, i clar, val la pena, però si es fa és perquè realment és això, val molt la pena, i la prova és aquesta conversa que estem tenint amb el catedràtic Torrenero avui aquí per posar en valor com era això, el paisatge prehistòric en aquesta zona del Pirineu, que, de fet, una de les coses que expliqueu és que s'hi ha trobat unes restes d'un mineral que després era molt valuós per aquesta gent, no?
0: Sí, estem en un moment de la prehistòria que les comunitats estan fent el pas d'aprendre les potències o les potencialitats dels metalls. Uh-huh. I com saps, en aquesta edat dels metalls, el primer que se'n fa ús és el coure, després el bronze i després el ferro, és la seqüència clàssica. Doncs bé, el coure aquí a Catalunya o al nord-est peninsular sempre s'havia pensat

0: que venia com una importació forània que ens arribava de fora, a partir de França. És un procés que s'inicia als Balcans, que el seguim al nord d'Itàlia, després al Golf de Lleó, i que doncs arribava aquí a França, arribava aquí a Catalunya ja amb peces fetes, amb útils fets en coure allà.
1: O sigui, una mica, però una mica com si fos una mena d'importació, diguéssim, del material.
0: Sí, sí, no teníem evidència de que se'n produís coure aquí, d'acord? O sigui, el coure arribava fet. I aquesta cova, la troballa que hem fet, és que hi trobem el processament del coure, no? És a dir, aquestes cubetes, aquests petits forats on calentaven aquesta pedra verda que es diu malaquita i que l'explotaven allà al costat, que la recollien allà al costat, és molt ric en coure, i el que feien era separar-ne el mineral de la resta de la gleba i explotar aquest bé preciat per ells.
1: Clar, o sigui, per tant, podríem dir que això era un jaciment miner?
0: Bueno, sí, hi ha col·legues que han interpretat això com un campament estacional miner, en el sentit de que, sí, evidentment, pujaven allà per fer explotació minera. En diem una mineria en superfície, perquè la veta d'aquesta de malaquita surt en superfície. Prop d'allà ja l'hem començat a explorar, i el que fèiem pues, era recollir aquest mineral, el portaven a la cova i allà el processaven.
1: I a partir d'aquí, després entenc que el devien baixar cap a zones més habitades.
0: Sí, correcte. És a dir, el que documentem aquí és la captació aquesta del mineral i el primer pas és separar el coure de la resta del mineral de la malaquita, no? Uh-huh. Un cop que feien amb aquest coure, aquest procés sí que ja no està a la cova, perquè com tu bé dius, aquesta segona fase, el més probable és que la fessin en llocs doncs, més òptims, més condicionats.
1: Ah, clar, jo no sé, amb això de les noves eines tecnològiques que teniu i noves eines de recerca es poden saber coses que fins ara no sabíem i que aquí ens heu explicat i sempre ens deixeu impressionadíssims. No sé si es pot seguir el traç del coure produït en funció del lloc on és. Això hi ha alguna manera de saber-ho o encara no podem, en funció de la composició d'aquest coure?
0: Sí, la composició mineralògica de la malaquita en aquest cas és com una petjada, no? És a dir, com una podríem dir-ho com un ADN. I per tant, ara el projecte estem començant a recopilar informació de útils i artefactes en coure que pues, poden estar, per exemple, ara en museus de Catalunya, no? Diguéssim, que s'han recuperat en altres jaciments de Catalunya i de la península Ibèrica, per veure si tenen la mateixa petjada química que la malaquita que nosaltres hem recuperat aquí dalt. De fet, ara mateix el que estem fent és químicament també, perquè al final són processos de descripció mineralògica, descrivint els processos de treball que hi ha en aquest processament de la malaquita. Jo t'ho he explicat molt fàcilment, no?
1: Gràcies, perquè si no, jo no crec que ho hagués entès, però ha sigut molt, molt gràfic, però m'imagino que era més complicat, no, això?
0: Sí. I no, el mineral el porten a la cova, el fan aquests petits fosses, aquests petits forats que els colmaten amb carbó vegetal, amb fusta, i calenten el mineral, perquè d'aquesta manera, al calentar-lo, el coure emulsiona i el poden separar. No? Això és que sembla fàcil, s'ha de poder descriure químicament, i ara el que estem fent és descrivint aquest procés en detall per explicar-lo als altres col·legues que hi treballen en altres parts d'Europa, sobretot.
1: Clar, i això estem parlant de quants milers d'anys fa, de tot plegat?
0: Bueno, aquesta és l'altra gran aportació del jaciment, que és que aquesta explotació d'aquest mineral l'hem documentat ja cap al 3.500, és a dir, les datacions d'aquest nivell estan en torn al 3.500 abans de Crist, el que és una datació com a mínim tan vella, si no una miqueta més vella, que les primeres evidències d'aquesta mateixa activitat al sud de França i al Golf de Lleó. Com et deia, és a dir, l'explotació del coure, la producció del coure, és un fenomen que té lloc, que s'origina com a mínim amb més antiguitat als Balcans, que es desplaça cap a l'oest d'Europa. Tenim jaciments després al nord d'Itàlia, després tenim el Golf de Lleó de França, però és que aquests són com a mínim aquesta cova, la cova 338, és tan vella o tan antiga com les primeres evidències a França.
1: Escolta'm, una qüestió també que m'agradaria que a veure si ens podries explicar, que és com ens ho hem d'imaginar. No sé si es pot saber quanta gent hi havia a la cova en el moment que estava operativa fent feina, o això ja és demanar-vos massa, per fer-nos acabar-nos de fer el retrat d'aquell escenari.
0: Bé, nosaltres pensem que són grups petits, no? Perquè les condicions, l'alçada, el desplaçament, les condicions per poder treballar allà, per a més estar-hi un temps, no?, mentre estan explotant aquest mineral, doncs haurien de ser condicions molt dures, i probablement parlem de grups petits, poc nombrosos. El detall que ens sembla interessant, Xavier, també, és si podem parlar o no de grups o de persones especialitzades en aquest tipus de producció, d'acord? En aquest tipus d'explotació del mineral. Persones que tinguessin un coneixement més específic de la resta de persones dels grups en els assentaments, no? I aquest és un debat que en prehistòria és molt interessant, perquè ens parla també de l'inici de les desigualtats i de l'accés al coneixement per part de determinats grups.
1: Clar, ostres, és que aquí s'obren una quantitat de preguntes, no? Des de l'organització social d'aquests grups humans, i el que deies, no? I fins i tot la significació jeràrquica, en el nivell jeràrquic d'aquestes persones que sabien i dominaven segons quines tecnologies que per aquell moment devien ser, ens ho hem d'imaginar, m'imagino, molt avançades.
0: Sí, clar, eren coneixements nous, que probablement estaven en poques mans. I bueno, tu saps també a nivell històric i en la història general que cada vegada que es produeix un salt tecnològic, no?, un avançament tecnològic, el sistema diferencia molt bé entre els prescindibles i els imprescindibles, no?
1: I tant.
0: I per tant, aquí, pues, aquesta gent que tingués els coneixements o les persones que tinguessin els coneixements probablement estarien en millors condicions de vendre, d'oferir la seva força de treball.
1: Clar, i a més això, de cop els metalls que canvien, ara segurament ni dirien el paradigma o aquestes expressions que fan servir. És que a mi em sap molt greu fer lectures presentistes i abusar-ne, però penso que pot ajudar també a entendre el que significava en aquell moment. Cada vegada que s'introdueix una nova tecnologia, aquí fem grans discursos i ens sembla que, evidentment, tot canvia, però que no és gens nou en l'evolució humana, i la prova és aquesta cova 338 que heu estat excavant, que restes humanes no n'hi ha, però sí que heu trobat algunes coses curioses més enllà de l'ús d'aquests minerals. Heu trobat una petxina, si ho he entès bé, un penjoll.
0: Sí, hem trobat objectes d'ornamentació personal, un fragment de petxina, un fragment de, bueno, una dent d'os també perforada, que formarien part de l'ornamentació d'aquestes persones. A part també, pues, hi ha tot un conjunt de restes de ceràmica habituals en aquestes cronologies de ceràmica, del període, perdó, sí? Que, pues, que acompanyarien, que portarien les persones, restes de fauna, evidentment, formen part de l'alimentació que tindrien aquests grups mentre estaven allà dalt. Hem pogut analitzar també les restes de carbó vegetal i, per tant, reconstruir una mica el paisatge vegetal de l'època.
1: Que era diferent del d'ara?
0: No, vull dir, clar, parlem d'un moment en el qual els boscos encara són molt presents en aquestes cotes, no?, en aquesta alçada. Més aviat, tot el que és la desaparició del bosc és un procés relativament recent, no?, des de quan comença l'arribada de la ramaderia, de fer més intensos les pastures d'alta muntanya, el retirament del bosc i, bueno, pues, per la sobreexplotació va desapareixent.
1: Ho hem dit així molt de passada, però insisteixo, heu trobat una petxina de 2.200 metres per sobre el nivell del mar dins una cova al costat de Núria, i estem parlant de fa, quan n'hem dit, 3.500 anys aproximadament?
0: Sí, abans de Crist.
1: Abans de Crist, per tant són 5.000, fa 5.000 sí. anys. A veure, sola no hi va arribar, i vol dir que aquesta gent, a part, es devien moure, devien tenir contactes.
0: Sí, és gent que es mou pel territori amunt i avall i que té accessos a recursos, ja sigui per intercanvi de molt lluny, no? En concret és un fragment de petxina de glicimeris, que és una espècie que és autòctona del Mediterrani.
1: Mm. Per tant, clar, ens hem d'imaginar aquestes connexions que dèiem. Més enllà del que trobeu, professor Tornero, clar, un quan treballa un jaciment, que l'estudia, que en coneix tots els detalls, que l'ha viscut, i en aquest cas podem dir que l'ha patit físicament, pujant amb la descripció que ens feies abans, com us ho imagineu? És a dir, perquè al final, un, després d'estar-hi tantes hores i treballar-hi tantes hores, m'imagino, vulgues que no, que un es fa la seva pròpia, no sé si dir-ne pel·lícula, però més enllà de la hipòtesi científica, com era la vida d'aquesta gent. Vosaltres heu, i m'imagino parlant amb col·legues, no? Com us ho imagineu que devia ser en aquella època, això?
0: El moment en què s'explota el mineral i que es fa ús de la cova, jo crec que funciona com un campament estacional on la gent organitza el seu temps anual, diguéssim, fa una previsió, doncs, de que pujarà a finals de primavera i estiu en aquest lloc per explotar aquest mineral, farà per poder baixar-se el coure, i per tant forma part de les estratègies a nivell anual, que de les tasques, de les activitats que a nivell anual et planteges, no? I t'organitzes i calendaritzes, per dir-ho d'una manera, i que òbviament, pues, es compaginen amb altres activitats que durant l'any es farien a altres llocs, a les valls o zones més baixes. El que m'intriga és el com es descobreix aquesta potencialitat, no? de l'explotació d'aquest mineral allà dalt. Perquè aquest nivell, amb l'explotació del mineral, és el segon nivell arqueològic que nosaltres documentem. Per sota encara hi ha un primer nivell encara més antic, d'un neolític mitjà, on tenim molt poques evidències, ¿vale? Però vull dir, sabem que hi ha ocupació humana, sabem que hi ha restes de ceràmiques, hem trobat carbonets, sabem que la cova comença allà a mitjans del cinquè mil·lenni a ser visitada, a ser utilitzada. Llavors, jo considero que és en aquests primers moments anteriors en els quals es descobreixen aquestes vetes de malaquita pels voltants, saps? Uh-huh. I es planifica, pues, es comença a fer-se un ús de la cova amb aquesta funció.
1: Uh-huh. Clar, cosa que vol dir que és el que sempre recordem, és que les excavacions van de més moderna a més antic a mesura que van baixant i van trobant estrats més antics, òbviament, no?, per acumulació de sediments. Posats a acabar de completar-ho, segurament per coneixement, per tradició i per llegat de generació rere generació de coneixement de l'entorn, aquesta cova, vés a saber si era utilitzada, i després algú que sabia dels la potencialitat de la malaquita devia lligar caps, no? Jo m'hi poso a imaginar-ho, però...
0: Jo ho interpreto com tu.
1: Sí? Val, doncs, no, en tot cas, jo ho interpreto com vosaltres, que sou els especialistes, que sou els que en sabeu. I aquí la qüestió és saber si hi ha altres coves, perquè, és clar, ara vaig a fer la pregunta una mica tonta, però és que si és la cova 338, què vol dir, que n'hi ha 337 abans d'aquesta?
0: No, això m'ho han preguntat abans. El nom de 338 és un nom, és un número que li van otorgar aquesta cova a l'equip de Josep Maria Palet de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, perquè en Josep Maria Palet i el seu equip havien estat fent prospeccions per aquesta zona dels Pirineus prèviament, documentant estructures a l'aire lliure, etcètera, no? És a dir, estructures associades a ocupacions modernes o més recents, i la cova la van catalogar com amb aquest nom. És cert que tenia un nom anterior, o que podem fins i tot treure'n toponímies anteriors, hi ha qui l'anomena Cova del Catau de l'Os, bueno, diferents, però aquest és el primer nom científic, per dir-ho d'una manera, i nom i denominació arqueològica, per dir-ho d'una manera, del jaciment, i l'hem volgut seguir.
1: Que em sembla fantàstic, a més també un reconeixement als predecessors que han treballat amb la recerca, que al final, aquí sempre insistim, la recerca no és cosa ni d'un dia ni de dos, és de molta gent treballant-hi, i aquesta n'és una molt bona prova, i a més anar acumulant aquest coneixement. Ara, una de les coses que estic segur que té entre cella i cella l'equip del professor Tornero és veure què passa amb el coure de diversos llocs, a veure si aquesta traçabilitat de la malaquita pot donar més pistes, i m'imagino que és continuar també acabant de completar la recerca d'aquests nivells més antics que ens comentaves ara, no?
0: Sí, correcte. Ara estem focalitzats en entendre els processos de producció d'aquest mineral, I, de fet, ara, al juliol, tornem a excavar, tornem a fer excavació al jaciment, amb aquesta doble finalitat que tu deies, d'intentar anar més avall i comprendre millor quines són aquestes primeres ocupacions que té la cova, i guanyant extensió, no?, perquè necessitem també més registre, enriquir, diguéssim, el registre que tenim fins ara.
1: Un cas excepcional, aquesta cova 338, que ens ajuda a entendre molt millor la prehistòria al territori que ara és el nostre país, i que en volíem parlar amb la persona que hi està treballant i que, tal com dèiem, hi ha estat pujant, caminant amb aquesta gairebé podríem dir aventura, en el bon sentit de la paraula, de mirada, d'arribar a indrets amb molta dificultat, però que ens ajuden això a posar més coneixement sobre el nostre passat, que d'això es tracta quan es fa recerca, i que invertir-hi val la pena perquè ens ajuda a entendre molt més d'allà on venim i quines eines s'han fet servir els nostres avantpassats i com han anat evolucionant. Ho hem conversat tot plegat amb l'investigador de l'IPCERCA i també catedràtic del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i líder d'aquest projecte, a la cova 338, que forma part del projecte Arrels, que també ho comentàvem, el professor Carles Tornero. Professor Tornero, com sempre, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina i molta sort de cares al juliol.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi, i gràcies per l'oportunitat d'explicar el nostre treball.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
4: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
3: Més que la d'en Mario Casas?
4: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
3: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena SER i SER Catalunya.
4: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
3: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.
2: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: Hi ha figures que han quedat associades a un gest solemne, a una fotografia oficial o a un moment de poder. I n'hi ha d'altres que, malgrat mereixer molta més atenció de la que han rebut, han viscut, doncs, això, en una mena de discreció, lluny dels grans focus, però que gràcies a elles les institucions han continuat, algunes idees s'han continuat també compartint quan semblava que tot estava perdut. Josep Irla pertany a aquesta segona família de personatges sense cap mena de dubte. Va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1876 i des de força jove va fer un recorregut polític a les files del republicanisme federal que el va portar a ser regidor, alcalde, diputat provincial, conseller de la Mancomunitat, diputat del Parlament de Catalunya i president del Parlament durant la Guerra Civil. Però la seva figura queda marcada, sobretot per un d'aquells moments, vaja, impactants que tots tenim en ment, que és l'afusellament del president Lluís Companys. Llavors ell va assumir la presidència de la Generalitat de Catalunya el 1940. Des de França, sense el reconeixement oficial i enmig de les dificultats del franquisme i de la postguerra posterior i durant la Segona Guerra Mundial, també en moments francament molt difícils, fins i tot per la seva pròpia seguretat, Irla va mantenir la continuïtat institucional de la Generalitat fins al relleu de Josep Tarradellas el 1954. I aquest també és un d'aquells moments crucials de la nostra història, d'un personatge que es mereix això, un reconeixement institucional, i això és el que rep aquest any, perquè en motiu del 150 aniversari del seu naixement s'organitza l'any Irla. L'ha organitzat la commemoració el govern de Catalunya amb diverses activitats que estan totes comissariades per l'historiador i arxiver Jordi Gaig Moltó, que avui ens acompanya al Tren de la Història. Jordi, benvingut i moltes gràcies.
5: Hola, què tal?
1: I abans que res, enhorabona per poder comissariar aquest any, que a més, deixeu-m'ho dir així, Jordi Gaig és un dels màxims especialistes en la figura del president Irla. Fa temps, per exemple, va ser l'encarregat de fer part de l'estudi introductori a la publicació de les seves memòries polítiques que va publicar durant l'exili, per exemple, i altres treballs que li he dedicat. I no sé si, per dir-ho així, va costar gaire convèncer que convenia fer un any Irla?
5: No, de fet, no he convençut a ningú, sinó que m'han hagut de convèncer a mi una mica.
1: Carai, doncs mira, ho celebro, ho celebro.
5: Sí, no va ser pas iniciativa meva, sinó que tot ve de que la Generalitat entoma l'encàrrec de celebrar l'anyir-la i ho traspassa com a responsabilitat al Memorial Democràtic, que serà la institució encarregada d'organitzar els actes de commemoració, i és el memorial qui busca un comissari, no? I a partir d'aquí, doncs, contacten amb mi i res, ens posem d'acord per organitzar un programa d'actes al voltant d'aquest any.
1: D'un d'aquests personatges que, vaja, a vegades quan ho explico a la gent li sembla que exagero, però per mi és una de les personalitats polítiques més crucials de la Catalunya del segle XX, des del segle XX, vaja.
5: Sí, de fet és la baula que sí, si no? S'hagués trencat, de no ser parir-la, no?
1: Sí.
5: Aquesta baula de continuïtat institucional no s'hagués produït, és a dir, entre, que és el que va passar amb la República Espanyola, no? Que no hi va haver una continuïtat en els governs. Cap al final es trenca, no? Aquestes baules espanyoles, però en canvi en el cas català, Tarradellas, quan torna a Barcelona, és dipositari d'una legalitat que no s'ha perdut mai.
1: Sí, això és el que fa Irla l'any 1954, quan renuncia al càrrec de la presidència de la Generalitat que ostentava des de l'afusellament del president Companys el 1940, però en realitat Irla és un personatge amb una trajectòria vastíssima, molt paradigmàtica, diria, d'un tipus de polític, no sé si diria exclusivament empordanès, perquè hi ha altres llocs que també hi ha republicanisme federal, però que, ostres, tu llegeixes la biografia i dius, 100% Empordà, aquest home.
5: Sí, sens dubte. Aquí el republicanisme era molt fort, no? El republicanisme federal de finals del segle XIX, que després és un republicanisme més catalanista, no? Però era, a l'Empordà tenia molta tradició i no és en va que, per exemple, quan ell es presenta de diputat a les llistes per Girona, diputat al Parlament el 1932, és el diputat més votat, proporcionalment. Té un 58% de suport electoral, no?
1: Això és molt.
5: Llavors això... Clar, això vol dir que no és un desconegut, al contrari, és una persona conegudíssima i que la gent ja sap quina és la trajectòria prèvia i què farà i què està disposat a fer, en el sentit de que compleix una mica amb les expectatives que els votants li dipositen, no?, en cada elecció.
1: I una de les qüestions també curioses del republicanisme federal també és que era una cosa bastant de família, no? Que ell mateix gairebé, no, evidentment no és genètic, només faltaria, però vull dir que hi ha tota una connexió. Ell segueix els passos del seu pare.
5: Sí, correcte. De fet, una mica el fet de que el fa decidir presentar-se com a diputat provincial és que el seu pare ja ho era i mor el 1911 i ell és la persona que, diguéssim, que agafa el relleu d'aquest acte de diputat provincial. I potser també per el prestigi del pare l'acaben votant a ell com a diputat, però és aquí on comença a forjar-se la seva carrera. De fet, els electors no els decebrà mai, sinó que anirà convencent cada vegada més persones, no?, que és una persona de vàlua i d'una paraula que té respecte a l'electorat. No?
1: De fet, arriba a ser alcalde i tot.
5: Sí. Ho és, i després hi ha un moment en què el destitueix la monarquia perquè els alcaldes per elecció popular no són permesos, després ho torna a ser, sí, després ho torna a ser quan torna a ser permès, però bueno, d'aquí passa ja diputat provincial, l'11, el període d'alcaldia és entre el 6 i el 10, no? És breu, però bueno, sí, de fet té un impacte també amb obres públiques que encapçala, amb disminució de l'atur, no?, mesures per disminuir l'atur. En fi, té un impacte clar, positiu, sembla.
1: Clar, nosaltres, des de la perspectiva del segle XXI, sembla que no som massa conscients del que significava ser republicà això a finals del XIX, principis del segle XX, que no era només tenir un règim que fos sense rei, sinó que tenia tota una significació social, cultural, oi?
5: Sí, i tant. No era només això de la figura reial fora, no? Sinó que hi havia tota aquesta base d'humanisme, de racionalisme, de cooperativisme, tot això incorporava aquell el republicanisme federal de finals del XIX, no? Una entesa lliure entre pobles a nivell d'estat espanyol, en fi, tota aquesta línia programàtica que Irla intenta portar a la pràctica.
1: Clar, i que de fet enllaça amb aquesta generació del seu pare, que a més em sembla que és quan vau editar les memòries que reproduïu una fotografia del seu pare vestit, sí, no?, del foc de la Bisbal, sí, que és una d'aquestes revoltes, sí, sí, del temps del sexeni, i que, esclar, són gent que són hereus d'aquesta primera república efímera del 1873 i que, com aquell diu, porten una mena de torxa, van avançant convençuts dels ideals, i que això explica que després de l'any 31 s'hi pugui arribar, no?
5: Correcte, és un precedent necessari aquest de la Primera República. De fet, ell és hereu d'això, no? Del seu pare, però és que el seu pare és un ajudant de Caimó, que és el revolucionari principal en el foc de la Bisbal, i Caimó és, al final, és un deixeble ideològic de Pi Margall, i per tant hi ha tota una línia de republicanisme que mai es trenca fins a arribar a la República del 31 i el Parlament Català del 32. Tot això es va estirant al llarg del temps, passant per dictadures de Primo de Rivera, etc, etc, no? I va sobrevivint, però quan hi ha èpoques de llibertat és quan els vots permeten fer aflorar aquestes opcions.
1: I ara que dius això, quan els vots permeten i quan no hi ha dictadures pel mig, perquè de fet aquests republicans l'any 23 ja s'estan organitzant, gairebé sembla com una mena d'Esquerra Republicana avant la letra, que acabarà constituint-se el 31, però és que el 23 allò ja hi era, no?
5: Sí, perquè hi ha l'intent de reflotar la Unió Federal Nacionalista Republicana, que era aquest partit dels anys 10, diguéssim. Els anys 20 es reformula amb un partit republicà federal fundat de nou, diguéssim, no? Però això els hi serveix per mantenir-se en contacte amb la clandestinitat de la dictadura de Primo de Rivera, no? I tot això serveix perquè al final de la dictadura aquesta gent sigui la que sigui una de les branques d'Esquerra Republicana, en especial la branca empordanesa, diguéssim.
1: Que hi ha noms d'aquests que després aniran sortint, entre els quals Irla, que d'entrada no... si mires a nivell català queda com, per dir-ho d'alguna manera, no ben bé en una segona línia, però no a la primera, perquè ell queda com a, ara que ni diríem president de la Diputació, que aleshores no hi havia diputacions en la Segona República, queda com a comissari delegat.
5: Però segurament aquest és el càrrec que li farà més il·lusió, segurament, perquè és un càrrec que li permet incidir sobre la vida de les persones, que és allà on ell volia acabar actuant, no? No en els grans escenaris polítics, sinó en allò que tenia incidència a la vida de les persones, i en concret en les persones que més ho necessitaven, que de fet Irla és un humanista filantròpic declarat, no? Perquè actua sobre els asilats de l'Hospital Santa Caterina i d'altres institucions benèfiques com a comissari general de la Generalitat de Girona, i posa molt d'èmfasi en resoldre la situació d'aquests asilats, no? En donar-los formació, en donar-los una feina que després els sigui útil pel futur, no? I per això dic que és segurament la feina o càrrec que va desenvolupar amb més ganes, no? Mm-hmm. Aquest del 31-32.
1: El que ara segurament hi diríem tot el tema de benestar, assistència social, no?
5: Sí, però que abans era més caritat, sí. I ell ho transforma amb aquesta assistència social formativa i que dignifica l'individu, cosa que en molts països europeus passarà després del 45, no? Aquell benestar social ampli, estès per tothom, amb acords de dreta i esquerra en aquest sentit, però Irla fa aquesta universalització dels serveis socials abans de la Segona Guerra Mundial, no?
1: És que, de fet, Irla també, igual que tots aquests republicans de la Segona República i que amb la Guerra Civil i el franquisme són eliminats per la repressió, esclar, representen un perfil, i en el seu cas, per exemple, d'esquerres, però no sé si podríem dir-ne vinculats més a la socialdemocràcia. Vull dir que ell en realitat venia d'una família com d'empresaris, no?
5: Sí, t'ho anava a dir. És una socialdemocràcia abans la letra, no? Uh-huh. Abans del que es considera socialdemocràcia, que és la fundació el 45, amb aquest acord que hi ha posterior a la guerra, no? Perquè hi hagi una igualtat que faci que hi hagin societats estables i sostenibles, no? Doncs Irla tot això ho té assumidíssim podríem dir des del 1911, que és quan entra com a diputat, no? De fet, ell és empresari, no? És un empresari del suro i també d'embarcacions que fan el transport marítim, però com a empresari diu, en una ocasió diu: jo sóc de la patronal el mateix que els soldats de lleva ho són de l'exèrcit, que van a l'exèrcit sense sentir-se militars, no? Doncs jo sóc de la patronal, li diu això una vegada al governador civil, li diu això per dir que ell, escolta, és de la patronal, és un empresari, sí, però amb qui es deu és els seus treballadors, no?
1: Que de fet ara això que expliques em recorda, hi ha un, ell ho expliquen a les seves memòries que ja escriu durant l'exili una vegada, doncs això s'ha... Vaja, en els últims anys de la seva vida, que explica que això, que el governador civil l'havia cridat perquè aturés una vaga, sí, sí. I ell diu que no anís.
5: Correcte. I això que l'havia amenaçat per deportar-lo a Fernando Po, no? Que era que Espanya els devia arraconar tots allà els insurgents, no? Però no, al final ni el deporten ni res, tot i que sí que passa 3 dies a la presó, això sí.
1: O sigui, és empresonat per ser un membre de la patronal que defensa els treballadors.
5: Sí, és un membre del patronal que no vol aturar una vaga del sector obrer durant la dictadura i per això el posen, no el deporten finalment, però sí que el posen a la presó 2 o 3 dies, ara no recordo si eren 2 o 3, però ja l'expedient a l'Arxiu Històric de Girona, que ho demostra, diguéssim, i bé, després surt a la presó i ja està, queda lliure, no?
1: Mm-hmm. Però és molt interessant per això, per veure aquesta... Vaja, aquesta esquerra socialdemòcrata que hi havia a Catalunya i que és la que va intentar dirigir el país a partir del 31 i que va veure com tot se n'anava en orris a partir de l'esclat de la Guerra Civil i que i en el seu cas, per exemple, tindrà unes conseqüències, vaja, com tots, no? Però definitives.
5: Sí, i tant, les conseqüències, ja ho sabem, no només és l'exili, no? La conseqüència d'haver perdut la Guerra Civil, aquesta expulsió, no? Que provoca el franquisme, sinó que el franquisme a distància també els represalia. Per exemple, la família Irla, que tenia propietats, arran de que havia estat empresaris i havien tingut diners, no? Tenien propietats, els hi expropien. Per tant, són també uns tribunals que els represalien econòmicament, no? Uh-huh. I després hi ha l'altre perill, o sigui, hi ha la pinça per una banda el franquisme i per l'altra el nazisme, no? Que cada cop és més a prop. Per exemple, Irla explica les memòries que l'any 44 són reunits a la plaça del poble, Cogolén, on ell vivia, i ell tem de que descobreixin que ell ostenta la presidència de la Generalitat, no? En canvi, se'n surt d'aquesta perquè no ho tenia molt amagat, diguéssim, però, esclar, els detenen, els fan sortir de casa, els registren a les cases, no? Vol dir que podia haver anat a parar un camp de concentració nazi en aquest
1: És que aquesta qüestió també val la pena remarcar-la, que això de l'exili no era una cosa folclòrica ni de marxar i prou, sinó primer marxar de Catalunya per por de ser represaliats pel franquisme, perquè els que es van quedar els van afusellar. A Girona mateix hi havia el cas de Carles Rahola, per exemple, no? Que el van
5: ajudant seu.
1: Exacte, treballant amb ell a la comissaria delegada i que va ser detingut i afusellat per haver escrit uns quants articles i poca cosa més, una persona que no havia tingut cap mena de significació en la guerra, ni molt menys. Clar, l'any 40, quan ells marxen a l'exili, l'any 39 i l'any 40, és quan detenen a Lluís Companys, el porten cap aquí i l'afusellen, i ell, esclar, queda en una França que aparentment d'entrada és aquella França que n'hi diuen lliure en el règim de Vichy, però que després els nazis acaben entrant i ell suposa que deu tenir la por de ser un altre Companys, que el tornin a enganxar i el tornin a enviar cap a Catalunya, per exemple. No?
5: Sí, sí. Òbviament, la France Libre no ho era pas de Libre, perquè estava controlada. Si no, això és com... El nom no fa la cosa, no? Uh-huh. Perquè hi havia controls i, de fet, hi ha la col·laboració de la France de Vichy amb la detenció de Companys o la permissivitat, si més no, no? Per tant, Birla podia haver passat el mateix, no? O bé ser enviat a un camp de concentració nazi, com et deia, l'any 44, o bé haver-lo extradit cap a Espanya. Per tant, no era un joc, no era un joc de formar governs a l'exili i de fer una mica de conspiració, sinó que era un seriós perill per la vida mateixa, diguéssim, no?
1: Que ell, precisament, per això li recomanen que quedi amagat en un poblet, no? I que la seva experiència en el món del suro li serveix per finançar la Generalitat.
5: Sí, per sobreviure en primer lloc i després pel que sobrés, doncs finançar, diu que pagava els segells, no?, de la correspondència amb els diners de la fàbrica. De fet, muntant fàbrica a través dels contactes que havien tingut comercials en França, no?, poden reflotar una fàbrica que havia estat abandonada a través d'un préstec d'un industrial de Cassà, de la Selva. Els hi fa un préstec momentani per reflotar aquesta fàbrica. Primer a Ceret, però de Ceret han d'anar a Cogolén, que és un lloc menys fronterer i potser menys exposat. No? Mm-hmm. I Irla ho farà des de Cogolén, a la Provença. Sí.
1: I mentrestant, els fets històrics van evolucionant, i al final de la Segona Guerra Mundial hi ha l'esperança que els aliats també facin caure el règim de Franco, i aquí hi ha un moviment d'anades i vingudes, i aquí sí que podem dir que, no sé si dir-ne conspiracions, però sí de situar-se amb aquesta idea de tornar a Catalunya.
5: 100%. Vull dir que, esclar, el moviment previst era que pogués caure la dictadura, no?, com havien caigut la resta de participants en la Segona Guerra Mundial, però aquest context de Guerra Freda, no?, que fa que moltes potències occidentals decideixin, ostres, mira, mantenim el franquisme, que és un mal menor, a canvi de contenir el comunisme que es pot estendre, no? Doncs podríem dir que Josep Irla és una víctima d'això, o una víctima d'allò que en Josep Fontana en deia per el bien de l'imperio, de l'estatus quo, no? Mm. Aquest estatus quo que vol mantenir la situació, no?, a costa de democràcies com l'espanyola, que es va acabar perdent en aquest sentit, no? Mm.
1: I aquí queden els exiliats a contrapeu, diguéssim, no? Perquè, és clar, veuen, sí, que el règim franquista es consolida i, per tant, ells queden en una mena de llims, però tot i això, i aquesta és una de les diferències que dèiem entre la República Espanyola i el que passa amb la Generalitat de Catalunya, que és aquesta voluntat ferma de mantenir-la.
5: Mm-hmm. Sí, aquí la gran diferència entre el 45, que és el 44 i 45, que són els de la gran esperança, en relació amb el 47, que és quan es veu la gran decepció, no? Clar, aquesta diferència en tan pocs anys fa que, per exemple, el govern que es forma el 45, el 48 entri en crisi i Irla opti per mantenir la presidència sense govern al darrere, però com a mínim per mantenir aquesta continuïtat institucional, no? Però sí, sí, de fet els anys 47-48 són els del gran desencís i això destrueix, és una bomba que cau en l'estat anímic de l'exili.
1: M'intento fer-me en el càrrec i havia de ser realment dolorós i trist, que devia ser la veritable derrota després d'anys d'aguantar amb l'esperança que les coses canviessin i veure que no, que el temps va passant, que et vas fent gran i que has de prendre una decisió, i això és el que ell fa l'any 54, que em sembla un acte de generositat i de servei al país que no sé si li estarem mai prou agraïts.
5: Bueno, de fet, aquestes mateixes paraules són les que va dir Tarradellas quan va ser nomenat a Mèxic, quan hi ha l'elecció dels diputats que restaven vius i l'elegeixen com a president, diu: mai estarem prou agraïts al que ha fet el senyor Irla, no? Que és aguantar aquesta institució, i no sé si és tant un acte de generositat, perquè al final hi ha un relleu, doncs, biològic, no? Ell era ja molt gran, però no sé si dir-li de generositat, però com a mínim de responsabilitat sí, que és el dir: ei, jo fins aquí he pogut arribar, ara passem la torxa a algú altre, no? Uh-huh. De fet, dos anys després comença a escriure les memòries i ja l'ànim està molt decaigut, i l'any 58 morirà, per tant li faltaven 4 anys de vida, no?, quan passa el relleu.
1: I esclar, mor a l'exili, i allà, com passen tants altres, queda mig oblidat, i no és fins que hi ha la restauració de la Catalunya autònoma que es pot fer-li un primer homenatge. Als anys 80 tornen les seves despulles, se li fa un funeral amb totes les autoritats en reconeixement del seu càrrec, i el que passa moltes vegades és que després d'aquesta febrada de post-transició hi ha figures que queden així com en els llims, i ara per sort tenim aquest any Irla del 150 aniversari, que la comissaria en Jordi Gaig, amb qui estem conversant, que de tots els actes que heu preparat, quin és el que et fa especial il·lusió o que et ve especialment de gust poder fer?
5: Doncs mira, el d'ahir et diré que va ser un acte que per mi revestia una gran responsabilitat i importància. És a dir, perquè era com la conferència inaugural en la qual posàvem negre sobre blanc el que havia estat Irla, el seu relleu, la seva importància i fins i tot utilitat de la seva trajectòria a dia d'avui, no? I aquesta és una conferència que em vaig preparar amb molt de carinyo, si es pot dir amb aquestes paraules, i la vam defensar ahir davant d'un auditori, doncs, amb alcalde, regidors i altres persones vinculades a la seu de la Generalitat de Girona, i em va fer especial il·lusió poder fer aquesta conferència.
1: I a més l'auditori es diu Irla.
5: Sí, evidentment. I no és només un nom purament testimonial, que es digui Irla, com allò per recuperar les figures, sinó que, esclar, allò era l'Hospital de Santa Caterina, que és allà on ell va dignificar, no?, aquests asilats. Per tant, té molt de sentit.
1: I a partir d'ara, exposicions, altres tipus d'activitats culturals al llarg d'un any, que la idea és aquesta: posar en el lloc on es mereix el president Irla, el president número 124 de la Generalitat de Catalunya, i que des d'aquí també ens volem sumar en aquest homenatge, i per això volíem conversar amb el seu comissari, l'historiador i arxiver Jordi Gaig Multó, que avui ens ajuda a fer-ne un repàs biogràfic de la seva trajectòria. Jordi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
5: Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió, que feu una tasca fantàstica, i res, agrair-vos, doncs, els minuts.

Ja que avui hem recordat el president Josep Irla, no ens movem de Sant Feliu de Guíxols, perquè en aquella mateixa localitat, oberta al mar, entre el batec del port, la vida associativa i una cultura popular ben arrelada, també hi va néixer Juli Garreta i Arboix. Irla i Garreta van venir al món amb una mica més d'un any de diferència. Si Josep Irla va néixer l'octubre del 1876, Juli Garreta ho havia fet una mica abans, el 12 de març de 1875. Dos guixolencs coetanis, de trajectòries molt diferents, però nascuts en un mateix paisatge humà i cultural, el d'un Sant Feliu de Guíxols que entre el 19 i el 20 respirava música, entitats, ofici i país. El pare de Juli Garreta era rellotger, però també un dels músics més coneguts i valorats de la població. I aquesta doble condició explica moltes coses, perquè ell, el fill, va seguir els mateixos passos que el seu progenitor. De fet, de petit va aprendre solfeig i violí amb el seu pare, com també ho farien els seus germans Josep i Lluís. I va estudiar piano amb Ramon Nubí, professor de música i director de cor establert a Sant Feliu. Sovint s'ha repetit el tòpic del Garreta autodidacta. Ell mateix ho havia alimentat en alguna ocasió, però la seva formació no va ser tan excepcional com podria semblar. Va aprendre com aprenien molts músics del seu entorn i de la seva condició, amb mestres propers, amb pràctica, amb l'ofici transmès a casa i amb una relació directa amb la música viva del seu temps.

I és aquí on entra la sardana. Sant Feliu de Guíxols tenia una relació molt intensa amb la cobla i amb la sardana. No era només una forma musical, era també sociabilitat, festa, identitat i tradició compartida. Garreta no en va ser l'únic protagonista, evidentment, però sí la figura segurament més excepcional. Entre 1897 i 1920 va escriure més de 60 sardanes, la majoria abans de 1908, i va transformar aquell llenguatge fins a donar-li una ambició nova. Ara sona juny, i no és una tria qualsevol. Juli Garreta la va compondre el 1920 i és, sens dubte, l'obra més representativa del seu catàleg i més una preciositat de peça que fins i tot posa la pell de gallina. Va formar part del grup de sardanes que van guanyar el premi de 1.000 pessetes, que ara serien 6 euros, a la primera edició dels Premis Musicals Eusebi Patxot convocats per l'Orfeó Català. Les altres eren Pastoral, Recordant i Somnis. Segons Josep Graït, un especialista en l'estudi sardanístic, juny s'inspirava en la imatge d'un grup de segadors treballant als camps de Romanyà de la Selva. Però Garreta no va deixar juny tancada dins una sola forma. Ell mateix en va fer versions per piano, conjunt instrumental, banda i orquestra simfònica. I després, Ambrosi Carrion i Josep Terrats hi van posar lletra per proposar-ne una versió cantada, que va ser estrenada a Segró el 12 d'agost de 1928 amb arranjaments de Josep Baró i Güell. Aquella sardana tenia alguna cosa més que demanava créixer, canviar de vestit i ocupar nous espais sonors. No és estrany que el 1924, quan Igor Stravinsky va sentir juny a l'Ateneu barcelonès, exclamés «Més Garreta, si us plau, més Garreta!», ni tampoc que Eduard Toldrán destaqués la força i l'autenticitat del guixolenc. Perquè Garreta va portar la sardana més enllà de la sardana, podríem dir. Va introduir-hi procediments simfònics i va desenvolupar, a través de la cobla, un llenguatge propi, original, profundament vinculat a la poètica musical del noucentisme. Però més enllà de les sardanes, també hem d'esmentar aquesta peça que estem sentint ara i que porta per títol Les Illes Medes.

0: És una obra simfònica estrenada el 1923 al Palau de la Música Catalana sota la direcció de Pau Casals. I tot i que no és una obra programàtica en el sentit estricte, descriu poèticament un moment particular d'aquell paisatge natural de la Costa Brava davant de l'Estartit. Durant uns 20 minuts, Garreta converteix les medes en una visió musical. La partitura va tenir un gran ressò en l'estrena de l'orquestra Pau Casals, que també la va interpretar a Girona aquell mateix octubre de 1923. De fet, el compositor ja no la va poder tornar a sentir en vida, perquè va morir el 2 de desembre de 1925, quan tenia 50 anys.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Avui, gràcies al president Irla i al compositor Garreta, la màquina del tren de la història s'atura enmig del paisatge empordanès. La tripulació que l'ha portat fins aquí som els de sempre. En Manel Saïd i en Jordi Pou, les palanques i els botons, la Laura Estrada, que ens ha donat la benvinguda a l'estació, i qui us ha estat parlant, que ha passejat pels vagons, parlant amb els convidats, en Xavier Carmeniu. En nom de tots ells, moltíssimes gràcies i fins al proper trajecte. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Socialista mantiene su defensa al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, como saben, por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, rebaja su papel en la supuesta trama. Adrián del Pozo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Se pregunta Patxi López dónde está la trama Zapatero, porque asegura el portavoz parlamentario del PSOE que apenas aparecen menciones ni reuniones del expresidente, a pesar de que el juez Calamá lo sitúa como núcleo decisor en su auto.
2: Una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
1: Asegura López que ellos están esperando a que avance el procedimiento, ver si la justicia presenta pruebas que dice inculpen a Zapatero, pero que ellos respetan la presunción de inocencia y que confían en el expresidente del gobierno. Ha sacado pecho de los logros del ejecutivo actual de Pedro Sánchez. A algunos les molesta, dice, y por eso nos atacan por tierra, mar y aire.
0: Más asuntos. Manifestación por una vivienda digna en Zaragoza, que se está repitiendo en otras ciudades de España este domingo. Cientos de personas protestan por la subida de los alquileres y las dificultades para poder comprar una casa. Informa Lorena Ruano.
3: Dejar de entender la vivienda como una mercancía. Ese es el principal mensaje que lanzan todos los que se han acercado a esta manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas. Denuncian el encarecimiento de la vida con subidas de salarios en los últimos 10 años en torno al 54% y que no pueden responder a ese aumento descontrolado de la vivienda y que se convierte en insostenible para amplios sectores de la clase trabajadora. La crítica también la hacen hacia los fondos de inversión, empresarios y rentistas que en estos años han acumulado buena parte de los edificios de la ciudad. Un problema que dicen que no se va a solucionar solo y por eso hacen este llamamiento colectivo para acabar con el negocio de la vivienda. Lo van coreando: ni casas sin gente, ni gente sin casas.
0: Y 6 de los activistas de la flotilla solidaria con Gaza que llegaron ayer a Bilbao han hablado esta mañana sobre los incidentes de este sábado en el aeropuerto de Loiu entre activistas y la Ertzaintza. Aseguran que no esperaban ese trato por parte de los agentes. A Radio Bilbao, John Rojas.
4: Sí, los portavoces de la flotilla han sido muy duros hoy con la Ertzaintza, los que han denominado con calificativos como cipayos o chacurrac, perros en euskera. En declaraciones sin preguntas han responsabilizado a los agentes de todo lo ocurrido ayer en el aeropuerto.
5: Sabíamos a lo que nos exponíamos, lo que nos esperaba, lo que no nos esperábamos, lo que ha pasado ayer, que no tiene nombre, ni pies ni cabeza. Han dejado el pabellón muy alto, parece ser que estaban demostrando o preparando un currículum para ver si les contrata el Benfer.
4: A esta hora da inicio también a una manifestación en Bilbao para condenar lo sucedido ayer.
0: Y localizado cerca del Hierro, un cayuco con 19 migrantes a bordo. Todos se encuentran en buen estado. Lorena Carramolino.
6: La Guardia Civil lanzaba un aviso a las 2 de la mañana informando de que un cayuco estaba navegando a unos 5 kilómetros y medio de la costa sur del Hierro. Al aviso ha acudido Salvamento Marítimo para escoltar este cayuco con 19 migrantes, entre los que se encontraban 3 mujeres, hasta el puerto de La Restinga. Allí han desembarcado los migrantes, todos adultos, de origen subsahariano, que iban dentro del cayuco. Las autoridades informan que los 19 se encuentran en buen estado.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Iria Vieira, buenas tardes.
7: Muy buenas. En menos de una hora comienza la 15ª etapa del Giro Italia, etapa de 157 kilómetros entre Voghera y Milán y prácticamente llana, que se resolverá en un sprint masivo. En la general, el líder es Vingegaard. Le arrebató ayer el liderato al portugués Eulalio, por lo que hoy vestirá la maglia rosa. Además, hoy se disputa la penúltima jornada de segunda división, en la que podría decidirse la segunda plaza de ascenso directo. El Deportivo de La Coruña depende de sí mismo para conseguirla. Si gana ante el Valladolid, certificará hoy mismo su regreso a primera. Almería, Málaga y Las Palmas son los otros equipos que pueden optar aún por este puesto si el Depor falla. Y en la pelea por los puestos de playoff, involucrados Castellón, Burgos, Eibar, Málaga y Las Palmas.
0: Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena Ser. Servicios informativos.
9: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
10: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
9: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: I bon diumenge, Mariona Borrull.
12: Bon dilluns, Màxim.
10: Sí, sí. Tu fes ara d'actriu. Ara semblava que la noia s'acabés d'aixecar, no? Després de dormir 12 hores.
11: Està mort.
12: Sortit amb aquest esfumeto de Mona Lisa, aquest somriure misteriós que dius, d'on ve? Ve de 3 hores de son que porto el cos,
10: sí, mare meva. Sí, i d'unes quantes hores de vol i d'uns quants dies al festival de cinema més important del món, que sempre t'envegem una mica.
11: Yes,
10: Cans.
11: We can. Yes, absolutament. Sempre és una jungla, però sempre és una festa, així que endavant.
10: Festa que ha acabat en premi pel cinema espanyol i català i estem molt contents i insisteixo, t'envegem no només perquè hagis estat tots aquests dies veient per primera vegada les grans pel·lícules que arribaran als cinemes aquest any, sinó sobretot perquè has vist La Bola Negra.
11: Ai, sí.
10: Que jo només he vist... O sigui, el tràiler no dura ni un minut, l'hem posat aquest dematí i... T'ho juro, que les llàgrimes em sortien dels ulls.
11: Ai, Màxima, a tu t'agradarà tantíssim. És que és d'aquestes pel·lícules que dius, veu-la ja. És el 6 d'octubre, l'esperem a cartelleres.
10: O sigui, fins al 6 d'octubre no s'estrena?
11: En efecte, s'ha de cuinar el hype. Com et penses que es fa, això?
10: Bueno, és la pel·lícula que han decidit los Javis. Després tot, eh? Després tot.
11: Endavant.
10: Però en un adjectiu?
11: Maximalista. És una obra gran. Descomunal. Ja ho veuràs.
10: Molt bé, molt bé. Antònia Jaume, actriu, Magda Puyo, directora teatral, com esteu? I ben retornades al Tot és Comèdia.
13: Doncs, moltes gràcies,
14: molt
13: Màxim.
14: De ser-hi.
10: Sou de festivals, vosaltres seguiu aquesta actualitat.
13: A mi m'encantaria ser ella. El que passa és que quan dius maximalista, dius... Nosaltres que som minimalistes, oi, Magda?
14: Sí.
13: Oi?
10: Ho dieu per qüestions de pressupost?
14: Una miqueta.
13: Però no només nosaltres. El teatre és la... Bueno, la dansa està pitjor, eh? Però el teatre, i sobretot de les sales petites, és per plorar, però eternament. El que passa és que nosaltres tenim
14: però
13: molta alegria.
14: Però nosaltres riem sempre.
13: I riem molt, saps? Sí, i si hem de menjar arròs bullit un mes, que ara es veu que hi ha una dieta d'arròs bullit integral, doncs
11: mira,
13: ho mengem.
11: Clar, això dels gimbres... Felicitat. Ai.
15: No, digues. Lo dels gimbres, no? Que esteu en volumen, això es fa.
13: Què?
15: Si tu menges molt arròs, és com que t'acabes fibrant molt, no?
13: Ah, sí?
15: Vull dir que mira, potser de cop sereu una mica
13: fibroses.
15: Claro.
14: Podem anar a la... No sé.
11: Millor no sense la supervisió d'un adult, això.
13: Que no parlarem de teatre.
10: Parlarem de teatre.
14: De dieta.
10: I d'aquestes sales petites que s'han d'omplir, aquestes sales petites, com l'Àtrium de Barcelona, on acabeu d'estrenar La meitat de l'ànima. Us falta la tercera de l'equip, que és la Mercè Arànega. Que us coneixeu molt bé, amb la Mercè, Antònia.
13: Sí, és la dama. Jo li dic dama.
10: I ella tu què et diu?
13: De riure.
15: Que tu et diu vagabundó, re... no?
13: Una mica.
15: Sí,
13: no.
15: Diu... La parelleta.
13: Clar, la dama i el vagabund. Ai, li diré.
14: Bonic.
13: La faig riure molt, sí. Bueno, és un privilegi estar amb aquesta senyora. És que és una senyora. I la Magda ho pot parlar més. Sí, és un privilegi.
14: Què vols dir, que jo puc parlar
13: no,
14: més?
13: Perquè tu, no, perquè ets directora.
14: Concreta.
13: No, ets directora i jo la veig des d'un lloc. Em sembla que és la quarta o la cinquena vegada que treballem juntes.
10: Per això deia que us coneixeu molt bé.
13: Però clar, la meva visió és diferent, perquè fem camerinos, perquè ens veiem els pets, perquè ens veiem, saps? I la Magda veu
14: la professió. Elles fan la xafarderia, diguéssim, no, reina? I jo faig veure que no la faig. Simplement.
10: Teniu els vostres rituals? Perquè m'han dit que abans de l'obra us...
15: Home, estàveu allà petant la xerrada, una mica a la porta del costat.
13: Cada ritual...
10: Amb un piti,
13: cada obra en té un. Bueno, l'Arànega és una gran fumadora.
15: Està molt bé, també.
13: I aleshores fem un ritual de crema a les mans.
10: Crema a les mans?
13: Sí, sí. Després ens posem una cosa que es diu focus, als canyells, que és un oli. I després jo, com la Ventafocs, li
10: a veure què dirà.
13: Li fermo les sabates perquè la Cibella és molt petitona i a mi em costa horrors, eh? I jo dic, vinga, moment Ventafocs. I fem el moment Ventafocs. I després ella va fer el piti com il fo, perquè és una dama del teatre.
10: Sí, sí.
14: Jo faig veure que no ho veig.
10: Escolta, però com ha començat aquesta entrevista, semblaria que això és una comèdia. I, home, no.
11: No ho és pas.
10: Està basada, segurament algun de vosaltres haurà llegit la novel·la de la Carme Riera que se'n va endur el Premi Sant Jordi, que crec que va ser, ja fa una bona colla d'anys, aquesta...
14: 2003.
10: Sí, 2002. Sí. 2002. La meitat de l'ànima, que és la història d'una dona que intenta descobrir qui va ser realment la seva mare per, en el fons, entendre qui és ella mateixa.
16: Jo necessitava saber si aquelles cartes deien la veritat. Estava decidida a seguir endavant, per molt mal parada que quedés.

0: sourire.
1: Aviam, situem-nos, situem-nos.
2: Espera, espera, vaig tenir l'ocasió de veure'l. Estava ja molt granadet al Festival de Cap Roig i és una de les experiències de la meva vida.
3: És que això queda, eh?
4: Però ja tenia 80.
2: Tenia molts anys, 85. Tenia molts anys i hi havia com dos o tres teleprompters, oh, perquè, clar, l'home no se'n recordava
3: de les seves lletres. A mi em va passar Tina Baus. Tina Baus, ella ja no ballava.
2: La ballarina?
3: Però, no, ella sí, ja no ballava, però va sortir a saludar i és com, bueno, a saludar, eh?
2: Sí.
4: Aquestes valia coses. Més la salutació d'ella que tot l'espectacle.
2: Bueno, i tanquem el parèntesi de les anècdotes.
1: Això,
2: i Clàudia...
1: I ens anem a situar una mica, perquè un dia de Sant Jordi, no, una escriptora que està signant llibres, rep unes cartes d'un desconegut. Però al principi ella tampoc li fa gaire cas. No? Què hi ha? Però en aquesta carpeta que li dona aquest home, que no tenim llavors el telèfon perquè l'anàrega l'estripa, no?
4: Doncs li dona un enigma. Un enigma que ella i l'Antònia han de descobrir. És un enigma que dura, que es va... És a dir, que van sortint petites coses i cada vegada es complica més. Ella diu que és un thriller històric, perquè... És a dir, també per saber qui és ella, també hem de saber qui som nosaltres. Per tant, la història també és important, no? Jo crec que l'espectacle juga amb la història col·lectiva i la història personal, i això és xulo.
3: Sí, és una cosa molt intel·ligent que fa la Carme Riera i la dramatúrgia de la Magda i el Ramon. Que
2: Ramon Simó,
3: que és un 30-40% de la novel·la. O sigui, és molt intel·ligent, perquè a través de saber qui és la teva mare i el teu pare, ella ho col·loca en una època molt fosca per nosaltres, que és la transició. O sigui, sabem que va passar una guerra, sabem que va haver-hi allò un bàndol guanyador i un que no, però hi ha entremig tota una sèrie de gent que està allò in albis, està quedada, que no acaba d'aterrar.
4: Bueno, perquè el silenci ha sigut la manera de...
3: Exacte.
4: Silenci i l'oblit, no? Ha sigut una manera molt perversa d'explicar-nos la història.
3: Però la Carme Riera és molt intel·ligent en aquest sentit, sí, perquè fa, o sigui, una cosa que és totalment allò literària, que ja l'han sabuda, allò, qui és el meu pare? Qui és la meva mare? Dius, bueno, podria ser, saps, allò, un forner, un no sé què, però clar, ho enllaça amb una època que és apassionant, que és l'època d'entreguerres, amb tot l'espionatge, amb la figura d'Albert Camus, que és importantíssima, amb tota una intel·lectualitat que recolzava el bàndol perdedor i no se'n van sortir. Amb...
4: I una intel·lectualitat que recolzava el bàndol guanyador.
3: Totalment.
4: No? Es parla del Pla o d'altres, sí, com aquest.
3: I és un enllaç com molt perfecte de treure una cosa personal, enllaçada dins un lloc en la història que és... que hauríem de saber encara més coses, saps?
1: Potser per això també era aquesta, no?, la intenció de portar-la al teatre 20 anys després, per...
4: Sí, clar, Magda. clar. És a dir, la intenció era... Nosaltres vam llegir la novel·la i vam pensar que era
2: molt... La vau llegir ara o al seu moment, quan es va editar?
4: Al seu moment, sí. La teníem allà, grogueta.
3: Marcada,
4: jo en tinc moltes de groguetes.
2: Subratllada.
4: Però, mira, bueno, vam decidir posar-nos-hi a veure si ens en sortíem o no. I ens vam sortir prou bé, deixem-ho prou bé.
3: Bueno, els comentaris és... Sí. Perquè, clar, nosaltres com sortim i l'entrada és és l'entrada d'Àtrium, la gent es queda com per fer una copa, no sé què, la gent diu, oh, que necessari. I quin muntatge més polit. I quan dius polit...
4: no,
3: és veritat. Amb una novel·la...
2: És bo dolent, polit.
3: No, jo crec que és molt
4: Depèn
3: bo.
4: Depèn de com tu miris,
3: no,
4: eh?
3: Jo penso...
4: Jo penso amb aquest
3: muntatge, que és una novel·la, aleshores, fer una cosa teatral d'una novel·la és complicadíssim.
2: Sí, té un risc, també.
3: Però que sigui polit vol dir que és net, que és clar, que és... Saps? I això és meravellós.
2: De fet, crec que el que queda de la novel·la és un 30%
4: 40, o un 40%. 40%,
2: sí, però, està ben espigolat.
4: Sí, però curiosament, te recordes, no sé si tu crec que també hi eres l'editora de la novel·la, ens va dir... jo el que he vist és que heu fet, heu com destrossat, heu fet miques la novel·la, i aleshores l'heu tornat a recomposar i és la mateixa novel·la però amb llenguatge teatral. I això era un piropasso.
3: Totalment.
2: I la senyora Carme Riera, quin paper ha tingut en tot aquest procés?
4: Doncs mira, jo la vaig trucar, li vaig dir, vol vostè esmorzar amb mi?
2: Convido jo.
3: A Tiffany's.
4: I a Sarrià... Vam esmorzar a Sarrià.
3: A Tiffany Sarrià és una mica...
1: Sí, és l'equivalent.
3: És l'equivalent.
4: I va dir que estava emocionada i encantada.

0: Ada, i que sabia, diu, saps més coses tu de la novel·la que jo, perquè jo ja me n'he oblidat. És que ell és així, té molt sentit de l'humor. Que la història no és, l'obra de teatre no és una comèdia, però sí que té sentit de l'humor, perquè ella és, té un punt irònic bastant interessant. I aleshores va dir, doncs, quan ja em direu quan l'estreneu. I va venir l'estrena, i va estar...
1: No va venir als assajos, eh? Allò de...
0: No. Va dir, potser vindré un dia als assajos. I li vam dir, doncs vine. Bueno, és que no tinc temps.
1: I punt.
2: Però això és una meravella, també.
0: És meravellosa.
2: Perquè saps els autors que és allò de ni, saps? I allò confia.
0: No, però ella és entusiasta.
3: I què és el més complicat, aportar un text així? En fi, tot aquest cúmul de dades, d'informació, perquè al final és el trencaclosques, no?, que vosaltres presenteu al públic perquè l'acabem de construir, no?, aquesta història que és la història petita de la família, petita entre cometes, i la història gran del nostre país, no?
2: Aquí la Mercè diria molta lletra. A veure, a nivell teatral hi ha una cosa molt complicada, perquè els actors estem acostumats a tenir un trànsit emocional. Saps què dius? Quin passa això? No sé què. I la lletra és com afegitó. O sigui, tu llegeixes el text i dius, val, anirà per aquí. I tu, quan estudies, ja tens com un coixí que t'acompanya. En aquesta obra ha sigut molt complicat perquè no hi ha realment un coixí, perquè és dades, emocions... Això per la part de la Mercè. En el meu cas, jo sóc com allò, el mirall que té la Mercè per dir-li no et passis i donar informació per fer avançar l'acció. I en aquest sentit, és una cosa que ha anat sortint molt amb la relació que jo tinc amb la Mercè i que la Magda ens ha fet tenir. I la complicació justament ha estat la que no sembla que ha de ser, que és no tenir coixí emocional, saps? I al final és cada funció, i cada vegada més, amb la Mercè, és establir un vincle que a la novel·la aparentment no hi és, que és de persona que té una cosa i mirall.
0: Sí, perquè hi ha com dues línies dramàtiques, no? La de la novel·la i la relació d'elles dues, que és inventada. Perquè existeix aquesta cunyada, la novel·la.
2: Però no està bé,
0: però,
2: no està així.
0: Però, efectivament, no té una relació, diguéssim, emocional o contínua amb ella. I, en canvi, aquí s'han construït com dues línies dramàtiques.
3: El que dèiem abans, en aquesta història es fa un repàs a la història del país, l'exili, la resistència republicana, els maquis...

0: Perquè no es queda tan lluny com ens sembla, eh? La Mercè explicava que el seu pare va estar en un camp de concentració i que no en va parlar mai.
1: Sí, el silenci que dèiem.
2: La història de la Mercè és impressionant. La Mercè, Mercè Aranega.
0: Sí, sí, l'actriu, la persona.
2: La seva història, no sabeu el que és. No sabeu el que és.
0: Bueno, ella ho ha anat explicant.
1: Va néixer a Argentina,
2: però a part que no és només el que va passar, sinó les conseqüències. Perquè quan passa una cosa, dius, mira, està passant. Però després, al cap de... No 5 anys, no, al cap de 10, 15, 20... Tot el que passa a la seva família és impressionant, però i t'acaben les llàgrimes.
1: Sí, és
2: perquè
1: que...
2: deixa una marca i totes les conseqüències que pot passar amb això, saps?
1: És que moltes famílies estan tocades i silenciades, no? En aquest sentit.
0: Bueno, una manera d'avançar, també, no? Sí, és a dir, de sobreviure.
3: Bueno, és el teu personatge, clar. No? D'oblidar, sí, per oblidar. Partir endavant.
2: Sí, el que passa és que jo sempre els ho dic, la Carme Riera, que jo segueixo dient, és molt intel·ligent, a part que, clar, ella fa literatura, aleshores amb la literatura pots posar moltes paraules. Amb el teatre, quan escrius escriptura dramàtica, n'hi ha menys, oi?
1: Hi ha més acció.
2: Exacte.
1: Que paraules.
2: I nosaltres tenim la sort, clar. perquè vam fer un anunci que allò de el llenguatge literari mola, també, és que és veritat, mola. Sí. Clar, ella té molt espai. I el meu personatge que diu, que ve d'Argentina, diu allò, la teràpia d'oblidar com a camí per seguir endavant. Però la Carme Riera posa tot el temps verbs de intentava oblidar, intentava de fugir. O sigui, no
3: és una sentència,
2: exacte,
3: sinó que és això, un
2: exacte,
3: intent.
2: O sigui, és com una teràpia per dir tirem endavant, però és un intent. I sempre ho posa molt, la Carme Riera posa molt intentar de fugir, potser, tot el temps. Mm-hmm. Jo penso que mai. Ara, una intenció de... Mira, Màxim, vam ser enemics, però ara fem un intent. Però allò va quedar, aquella brega, aquella... Saps? Allò, sí, sí. Allò queda.
1: Sí, sí. Més a l'obra es diu una cosa que jo crec que és molt important, que la dius tu, no? Quan parles dels maquis...
2: El darrer intent desesperat.
1: Clar, és el darrer intent desesperat de matar o descobrir i treure fora l'únic feixisme europeu que no ha estat mai jutjat. És l'únic que no ha estat mai jutjat, el feixisme franquista.
2: L'únic.
1: I per això ara som on som. I amb això vull dir moltes coses, no? Sobretot, o sigui, la inconsciència, no? Per exemple, dels joves, no? Que això que diuen que molts joves estan... que el feixisme no és res, que el feminisme no sé què... Crec que té a veure amb la falta de jutjar el feixisme. De netejar.
2: I no tant això, sinó amb totes les estructures d'estat, que ara en tot el que ens caurà a sobre. Amb tot el que està passant allò... Oi, vosaltres que esteu informats? Amb tot el que ve a sobre, saps què dius? Estructures d'estat que no s'han netejat.
1: Clar, que no s'han netejat.
2: Hi ha uns vicis, hi ha unes coses que dius, en sèrio?
0: Bueno.
4: Com remuntem això, que és diumenge,
0: no?
4: Sí,
0: sí, no.
1: No,
0: doncs vinga, poso un altre to, si voleu. En aquesta hora apareixen cares conegudes, des de Josep Pla, Maria Casares, Albert Camus, que ha aparegut abans, molt referents d'aquella època. Va, en quin d'aquests o algun altre referent històric us hagués agradat fer un cafè com el que vas fer tu amb la senyora Carme Riera?
2: Ho tenim claríssim, Magda.
1: No.
2: Ho tenim claríssim.
3: Aneu en pack.
1: No, jo prefereixo el Humphrey Bogart, eh?
2: No.
1: Sí, o el camí.
2: És que jo no sé anglès.
0: Deixa'm que s'esplayi. Magda, per què? Humphrey Bogart, per què?
1: No, jo pensava que tu diries un altre.
2: No, jo diria camí.
1: Saps qui? El Carrillo i el Semprún. El Semprún, cada vegada que surt el Semprún, que és molt guau.
0: A veure, però això depèn de la motivació del cafè, no? Imagino.
1: El camí, el que passa que el camí era un perill, perquè fas un cafè amb ell i acabes al llit. Llavors no pot ser.
0: Però ell era molt tan mujeriego com es diu a l'obra?
1: Sí.
0: Aquest home?
1: No, una cosa exagerada.
0: No. Sí.
1: Però la cosa... Tenia un potencial...
4: Que problema endavant.
2: Però es veu que anava molt en compte en no deixar prenyar de la gent. I això ja... Vull dir, un preservatiu allà hi havia. Saps? Vull dir que...
1: No sé.
2: Jo m'ho crec, això, tu no.
1: Et deia que follar amb una dona era el mateix que prendre's una copa.
0: Jo m'ho deia. Això deia ella.
1: Sí,
0: però
1: diumenge, no?
0: Premi Nobel de literatura.
1: Volíeu diumenge, no?
2: De diumenge.
4: Perdoneu.
0: Sembla més Sabadell. té ara, eh?
2: I a sobre es posa sembla un preservatiu. Sembla
3: un preservatiu. Ho té tot.
2: Pensadíssim, aquest senyor. El premi Nobel, què més vols?
3: Visionari, Antoni.
2: Total.
1: No, realment va ser un senyor molt interessant en tots els sentits, eh? Mm. Perquè justament tot el que va fer pels exiliats i tot el que va fer per recolzar
2: total
1: els que estaven a fora lluitant perquè allò desaparegués i no,
2: és que ell va tocar
1: no
2: a fondo. Jo recordo que era d'una mare i una àvia analfabetes. Hola, què tal, eh?
1: Menorquina.
2: Menorquines.
1: L'àvia menorquina.
2: Oh. Sí, sí. Bueno, i però eren analfabets.
0: Emigrats al G, no?
1: Sí, emigrats al G.
2: I la mare tenia problemes, o sigui, era mig sordomuda. O sigui, perquè veieu el calibre d'aquesta persona. Mm-hmm. És Premi Nobel, en totes les obres que té, amb una educació que, o sigui, se'n va al G i després quan torna a França és un... és un denigrat, perquè
1: va ser futbolista, també.
2: Li encantava. Li encantava el futbol. Sí, sí. Es va lesionar
1: va
2: i per
1: futbolista.
2: Això no s'hagués dedicat al futbol professional.
3: Sí.
2: No, però vinc a dir, de mare i àvia analfabetes.
0: Sí, sí.
2: Molt fort. Molt fort.
0: La pena és que...
1: Ens agrada, va, és
0: la pena és això, que va morir molt jove, amb accident de trànsit.
1: Per tant... Bueno, amb accident de trànsit. A l'obra no queda clar si era un accident de trànsit.
2: Hi ha un interrogant que podria ser un atemptat.
0: Investigarem. O tornarem a anar a veure a la meitat de l'ànima a la sala
1: Atrium. No ho saben.
0: Bé, en qualsevol cas, seríem en camí i una mica amb en Humphrey Bogart, cavalleria o el bolero.

0: Aquest meneïto mola molt.
1: D'aquesta veu rient, expliqueu que els oients no...
0: Aquest meneïto de mínims està molt bé.
1: És de tornar a ballar. Mariona, que ha fet una coreo boníssima.
2: La Mariona s'ha emocionat.
0: La Mariona ha mogut allò, les clavícules, i ens ha fascinat i seduït alhora.
3: Teatre.
1: Dos minuts per parlar de la... Com en diu l'Oriol Puigteuler?
3: Novel·litis.
1: La novel·litis al teatre.
4: Ah, sí, vale.
3: Ah, mira.
1: Un subjecte polèmic, segons com, de vegades, no? S'adapten masses novel·les al teatre català, com aquesta de la Carme Riera? No, jo pregunto.
4: Tu creus?
1: Jo pregunto. Home, unes quantes, sí.
4: Per què no? En cinema no s'adapten novel·les així? Amb mogollón? Per què no?
0: Ai, no. Màxim, amb l'església estupat,
4: Estupat en l'església. Oi que tu fas la ràdio com et sembla? Doncs pues nosaltres fem el teatre com et sembla.
3: Digues-ho, reina.
4: Ximpun.
1: I ja està.
4: És que jo trobo novel·litis. Bueno, no sé. Per què novel·litis? Per què? Jo he fet de tot, he fet clàssics, he fet molts autors catalans.
0: Poesia.
4: Molts autores. Per què no novel·la?
3: Mm. Això és una mica com si critiquéssim el cine perquè està fet de fotografia, no?
4: És que no ho entenc. Són històries. Si hi ha una història interessant, per què no explicar-la en teatre? Això de la novel·lita jo trobo una mica tonto.
0: Jo penso que ell, perquè l'Oriol és més postdramàtic.
5: Bueno, no, i perquè hi ha com aquesta reivindicació dels dramaturgs i la reivindicació de la feina dels dramaturgs que tenim
1: tants. L'aire del text teatral.
5: Que a vegades també anar recuperant novel·les està molt bé, però que també te les pots llegir, encara que molt bé les adaptacions al teatre, però el TNC, la nova temporada, coincideixen la Mercè Rodoreda, la Carmen Laforé, Montserrat Roig, que és la que faràs tu, no?
4: Sí, justament.
5: Sí, sí. Però vull dir que és posar-ho a l'abat.
0: La Mercè Rodoreda és una obra de teatre, eh? I és preciosa, que em fa una ràbia.
1: Que també va fer teatre, sí, va escriure teatre.
4: Sí,
0: aquesta obra és...
1: El
0: Maniquí, l'Hostal de les Camèlies...
4: El Maniquí el van fer el Nacional fa molts anys.
0: I l'Hostal de les Camèlies, per mi, és que dius Portacelli. Jo la volia fer, aquesta obra. Jo la volia fer. És una de les més preferides.
5: Ah, però tu estàs agafada per l'Albert Arribas, no, ara? Aviat? O no? Et veurem...
0: Ah, bueno, aviat. Jo ara estaré a l'atur després d'això. O he donat el currículum a un hotel de Mallorca per anar a fer de Kelly. Sí, és així. És molt precària, aquesta
1: Antònia,
0: situació.
1: Antònia, això sí. Ho dius però, en sèrio?
0: Sí, però
1: no, home,
0: el dia 1...
1: Sí.
0: No, t'ho dic en sèrio. Sí, però el dia 1 anem, em fa molt riure, estem nominats als Mags amb l'Albert Arribas d'Opereta Imaginària i anem en furgoneta, perquè no tenim diners.
1: Fins a Mèrida!
0: No, hem aconseguit vindre en furgoneta. Que jo vaig dir a l'Albert, jo no em veig perquè jo em perdo. Allà amb la Carlota, a Subirós, un dia vam anar a Cardedeu a casa de l'Oriol Genís i ens vam perdre. Jo li vaig dir, jo no em veig. I he aconseguit anar fins a Madrid amb tren i allà agafarem uns cotxes perquè és mig camí i estem nominats als Mags. Però vull dir, però això és així i cap problema. És una professió molt precària. I és així, i ja estem acostumats.
1: Fixa't que hem tancat el cercle, que hem començat parlant d'això, no? Dels petits teatres,
0: sí.
1: del menú d'arròs i tot això. En fi, que ompliu els teatres perquè aquesta adaptació, en fi, com tot el teatre que es fa aquí, val molt la pena. Doncs res, moltíssima sort, moltíssimes gràcies. Magda Puyo, directora, Antònia Jaume.
0: Moltes gràcies, Màxim.
1: La meitat de l'ànima a l'Àtrium.
0: Gràcies.
1: Vinga, seguim amb Mariona Borrull, a Terra Dida.

0: tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Com és la nit de Sant Joan?
3: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
4: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
5: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
6: Què li has fet a la meva filla?
7: No, fill, no pot pagar això.
5: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: En punt 2:15, aquí estem a la sèrie Ser Catalunya, el Tot és Comèdia, i ara amb Mariona Borrull, com dèiem, l'èxit espanyol i català al Festival de Cannes.

0: Festival de Cannes amb un gran titular. Bueno, se n'han escrit molt del premi a la millor direcció ex aequo, sí, per Los Cabis. A mi el que més m'ha agradat és Los Cabis es fan grans a Cannes, perquè ja no són aquells jovenets, no?
1: Que... És que ens costa de creure, però és la segona pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi després de La Llamada, el 2017.
0: I les sèries, no te les deixis.
1: Però,
0: n'han
1: clar,
0: fet unes quantes de sèries, ja.
1: Les sèries és un mitjà diferent i no estem parlant d'una pel·lícula d'aquesta categoria, d'aquesta envergadura. Mm. La Bola Negra és una pel·lícula que perfectament podrà competir als Oscars perquè té el que se'n diu en castellà hechuras, de gran indústria, en aquest cas de Hollywood. Els Javis van rebre ja ofertes de Hollywood fa uns anys després,
0: ah, sí?
1: de la Messias.
0: Ah, sí?
1: Sí, rere l'èxit de la sèrie es van començar a trucar des dels Estats Units, aviam si volien dirigir alguna pel·lícula. Mm. Ho fan molt sovint, això, eh? Els grans estudis.
0: Ara recordo que Glenn Close, que fa un petit paper a La Bola Negra, ells diuen que va ser la pròpia Glenn Close que els va escriure.
1: Els va escriure, o sigui, un correu electrònic.
0: Perquè va veure, crec, La Messias.
1: La Messias.
0: I se'n va fer fan automàticament.
1: Sí, sí. Així que ells li van donar l'únic paper que tenien més o menys disponible, que era una espècie com de sòcies de Liam Gibson, d'aquest historiador hispànic. I sí, sí, té uns 5 minuts de pel·lícula amb la Lana S. Portero, que són magnífics.
0: També fa un petit paper Penélope Cruz, que ha acompanyat durant tot aquest periple a Cannes, a Los Javis. Ahir plorava moco tendido.
1: Però
0: quan sentia...
1: Petit és pels minutatges, perquè l'envergadura d'aquest paper ella fa de René, que és una acoplatista a la línia, recorda més, una pel·lícula feta de tres línies temporals. Tenim d'una banda l'adaptació de La Bola Negra, amb l'obra de teatre de 4 pàgines que va poder escriure Lorca abans que el matessin.
0: De fet, inacabada.
1: Sí. Després tenim, el 1937, tenim una història d'amor estil El Paciente anglès entre un soldat del bàndol republicà i un altre que és franquista, que són el guitarrista de la Fuente i el Miguel Bernardo, el Van Veure Querer. I d'altra banda tenim el Carlos González, el 2017, que intenta retrobar-se amb la seva mare, amb qui té una relació supertòxica, ella és la Lola Dueñas, i no se'n surten. Doncs a la segona línia temporal, 1937, tenim a una acopletista, a la René, que seria com l'equivalent a la Ángela Molina de Les bicicletes són per al verano, per exemple, o a la Ana Belén de Ahí va... Ahí va. Sí? Ens entenem?
0: Sí. O sigui, personatges petits però icònics al
1: però
0: final de la història del cinema.
1: I té un número de vodevil que és absolutament apassionant en el sentit que desperta passions. Va ser un número que a més ella va explicar...
0: Oh, lo de l'aneurisma.
1: Exacte, exacte. Li van comunicar just el dia que havia de gravar aquest número, més els Javis havien estat com cuidant-la perquè no es trobés amb els extras, perquè com l'impacte fos major, no? I realment se sentís més de veritat. Sí. I just aquell dia li van dir que estaven segurs els metges que tenia un aneurisma cerebral, de manera que va fer... Bueno, ha fet aquesta escena que és... Potser et dic el paper de l'any, en general, dels repartiments espanyols és el paper de l'any. Bueno, pensant-se que es moriria. Després li van dir que no, que era...
0: Per sort,
1: no, però...
0: per sort.
1: És memorable, aquesta és la paraula.
0: No, ella diu que i tot això queda en el personatge.
1: I tant que sí, que, i
0: meravella.
1: Tant.
0: Doncs escoltem a Javier Calvo.
1: Vinga.
0: Emocionadíssims els dos ahir recollint el premi a millor direcció ex aequo, que no ho hem dit, amb el cineasta, el realitzador de Fatherland.
2: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso.
1: És que ja ho deia l'Antònia i la Magda, portem una bola negra a sobre que no desapareix,
0: clar,
1: no marxa. I per això és tan interessant fer una pel·lícula de tres temps, no? De manera que veiem com la homofòbia segueix absolutament viva i que no és un fantasma, que és una realitat amb la que convivim el dia a dia.
0: Sí, sí. Digue-li homofòbia, digue-li machisme, digue-li tantes
1: violència,
0: merdes aquestes,
1: violència,
0: no? Sí, sí. Bé, doncs, no és el premi més important, però ho és per nosaltres, no? El més important és la Palma d'Or, que ha tornat a aconseguir el director romanès, ho dic bé?
1: Christian Mungiu. At the cross,
0: 20 anys després, amb aquesta història filmada a Noruega, què ens pots explicar de Fjords? Palma d'Or.
1: Fjord és una farsa, és a dir, és una pel·lícula que ve a proposar una tesi, una teoria social. Vol fer una fotografia del que passa ara mateix a Noruega. Noruega, recordem, el país més progressista del món, i quina és la relació que té ara mateix amb les comunitats més conservadores dins de la seva societat. En aquest cas, dos pares fonamentalistes cristians que tenen 5 fills i que els peguen a casa. Com castigues els teus fills, doncs ells es peguen. Què passa? Que quan se n'assabenten a l'escola, criden a serveis socials i a partir d'aquí comença una roda, ho posarem entre parèntesi perquè no estic del tot d'acord, de tortura contra aquesta família, entre cometes, diferent.
0: És una família de romanesos emigrada a Noruega.
1: Efectivament. Ell, el pare, és Sebastian Stan, el Bucky de Marvel, o el Donald Trump de The Apprentice, i ella és Renate Reinsve, que la vam conèixer a La peor persona del mundo i a Valor sentimental. Ella és noruega.
0: Clàudia fa que sí, chapó.
3: La millor.
0: La millor.
1: Està contenida, està continguda, clar, fa de dona abnegada que té 5 fills i és fonamentalista religiosa.
3: Clar.
1: Vull dir que elaborem poquet. Es fa veure poc, aquesta ocupa poc espai, no?, que diuen. Però sí, llavors planteja un dilema, que és fins a quin punt les societats progressistes també són violentes. Per mi és una falsa equidistància.
0: Bé, si voleu la llista de palmarès completa, doncs la trobeu fàcilment a Google i tal, premis al jurat, interpretacions sí que em vull aturar.
4: 1, 2, 3. A nos billotes qui sont au fond, qu'est-ce qu'il en faut comme distraction?
0: Perquè gràcies a tu jo vaig veure Close, de Lucas Don, i em vaig gastar com 10 paquets de Kleenex, i és ara la torno a veure i em torno a emocionar. Una mica el que m'ha passat amb el tràiler de La Bola Negra. Quina gran pel·lícula de descoberta.
1: Et passarà el mateix amb Coward, la nova pel·lícula de Lucas Don. Que...
0: amb dos protagonistes que han guanyat la millor actuació masculina.
1: Valentín Grosnik i Emmanuel Macchia, els dos soldats protagonistes de Coward. Dos soldats que intenten que el seu amor no s'apagui en el front de la Primera Guerra Mundial, amb tot l'horror que això comportava. I el coward protagonista, aquesta covardia, no?, que fa referència al títol, ens semblarà potser que és una qüestió bèl·lica, però no és en absolut una qüestió bèl·lica. És d'aquestes pel·lícules que té un interrogant final, un final obert, d'aquests que et deixa parlant una bona estona amb una cervesa al bar del cine. Per tant, l'esperem ben fort al cinema.
0: I esperem també veure ben fort la nova, no? És la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que també s'ha endut premi a Cannes.
5: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
0: Viva, que no viven! Que això és una altra pel·li.
1: Uau, hem fet un viatge 40 anys enrere.
0: Ara, modo diumenge ara.
1: Aina Clotet s'ha endut el Premi Revelació a millor actriu per Viva, i realment era el premi que li tocava. Aquest és el retrat d'un personatge que o tens una gran actriu darrere o no funciona en absolut. Una dona, una espècie com de Cleo, de 5 a 7, a qui diuen que el càncer de pit que va tenir podria haver continuat, malgrat l'operació, i que de cop i volta es troba davant del vertigen de he de viure-ho tot o em moriré. Que això sabem que és una cosa dolentíssima, perquè et porta a prendre les pitjors decisions possibles. I efectivament tenim les pitjors decisions possibles. Si heu vist Això no és Suècia, el to és molt semblant, i realment ens trobem una pel·lícula que té empac. Va agradar molt a la crítica internacional i a mi em dona esperances de veure què és el que fa a continuació. Aina Clotet, amb això, venia a més de respondre a Clara Roquet el 2021 amb Libertat, per tant tenim aquí un llegat de dones que passen per Setmana de la Crítica que...
0: Chef molt bé, molt bé, molt bé. Aina Clotet, vine quan vulguis al Tot és Comèdia. I què anava a dir? Home, bé, no?, la representació catalana aquest any a Cannes.
1: Superbé, superbé. Aviam, és que nosaltres pensem que estem de ressaqueta, perquè l'any passat que si Romeria, que si Irat, però no, enguany hem batut rècords històrics. 7 pel·lícules catalanes, habitualment a Cannes n'hi havia un parell o 3 com a màxim. A finals dels 2010 vam tenir una molt bona temporada, no?, amb Beautiful, vam tenir L'Orfanato de Bayona, vam tenir una bona tongada de pel·lícules, però ara mateix és que els rècords són històrics. Des de que es tenen dades, aquest ha estat l'any que més cine català hi ha hagut a Cannes. Faig una mini repassada.
0: Sí, ràpidament, en
1: tenim
0: un minut.
1: Tenim a la reusenca Maria Martínez Bayona, que ha fet una pel·lícula amb Rebeca Holly amb Gael García Bernal.
0: Que ningú s'ho explica, dius... Va, una desconeguda.
1: Va marxar a Londres amb una beca i ha començat a fer indústria allà, com Jaume Claret. No, Jaume Claret Muixart, no. Jaume,
0: ja li arribarà.
1: El Jaume, el de la huérfana, el Jaume Colell, no.
0: Busqueu també Google, sí, tranquil·la.
1: Tot bé.
0: No pateixis.
1: The End of It, sobre un aristòcrata de 250 anys que de cop i volta es vol morir. Hi ha documentals, hi ha, per exemple, The Rehearsals for a Revolution, no? Que és una coproducció de Fast Ten Films. Faríem la llista, però és que és llarguíssima.
0: Tranquil·la.
1: La qüestió és que estem en un molt bon moment. Sembla que Elena Martín va començar amb Criatura, una ratxa de la que, pel que es veu, no marxarem aviat.
0: Doncs nosaltres hem d'anar marxant. Bé, no, encara queda programa. Tenim aquí Marta Cava amb els seus llibres. Doncs Mariona, gràcies.
1: Moltes de res.
0: Descansa.
1: Ai, sí.
0: Recupera't.
1: Una setmana de vacances.
3: Merescudíssima.
0: I amb moltes ganes d'anar a veure totes aquestes pel·lícules.
1: Ai, sí. Doncs tornarem ben aviat. Màxim Castillo, Clàudia Arcarons.
3: Ja em digo.
1: Hòstia, és igual.
3: A dormir ja.
0: Sobreviuràs el diumenge.
1: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
7: Tot és comèdia.
8: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
9: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
8: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
7: Tot és comèdia.
10: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell. El teu estil em fascina. On has estat tot aquest temps?
0: I ara, per acabar el programa, Marta Cava, com estàs? Bon dia.
11: Molt bé.
0: Avui ens proposes un viatge a Xile, Xile...
11: Jo pronunciaré la castellana, perquè
0: Xile.
11: Sí, perquè, bueno, ho he escrit el guió a la manera catalana, però penso que els topònims s'han de mantenir en la llengua, tot i que costi a vegades de dir, però bueno, Xile. Què? És una de les meves obsessions literàries.
0: Ara, t'anava
11: a dir. Sí, perquè tots tenen un fil en comú als llibres, que és que parlen de la dictadura.
0: Tots al voltant de Xile i de la dictadura d'en Pinochet.
12: Los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo.
0: Sobretot entretindràs en aquest, on parles meravelles.
11: Sí, me'l vaig llegir, justament va sortir, diria que fa un any exacte. Es diu Carrer Londres 38, l'autor és Philip Sands, l'edit Anagrama, i la traducció al català és de l'Ariadna Pous, i és un llibre que ja ho diu a la contracoberta. És un llibre que conté molts llibres, moltes històries. No sé ni per on començar a estirar, perquè són fils que es vas estirant i que connecten i que es troben i... Ens situem, val? Philip Sands, a part d'escriptor, que ja té uns quants llibres publicats, és advocat en dret internacional, val? Això és un tema important pel desenvolupament de la història, perquè hi ha un moment que ell acaba sent part de tot el que s'explica. Pinochet, segurament recordem que va ser jutjat, que és quan estava a Londres, estava ja gran, malalt, però una persona que aquí ho coneixem bé, per bé i per mal, que és Baltasar Garzón, va iniciar els tràmits per poder-lo denunciar i ser jutjat, i va quedar impune, va sortir en llibertat i va poder tornar a Xile, em penso. El cas és que s'explica, d'una banda, aquesta història, però després tornem a l'època de la dictadura, perquè Pinochet va acollir a una persona que era un nazi, que era Walter Rauf, segurament a ningú li sona, però va ser l'ideòleg de les cambres de gas.
0: Ostres.
11: És a dir, ell va crear com una mena de prototip de cambres de gas molt petites que després el règim nazi va decidir portar-lo a lo bèstia, que són les dutxes i les cambres de gas, que és com imaginem. Val? Ell va estar allà amagat durant la dictadura de Pinochet, en un perfil baix. La gent sabia, sospitaven que aquest senyor havia format part del règim nazi i treballava en una fàbrica on feien conserves de peix. Aquí ve la part de la història on jo vaig haver de tancar el llibre i vaig dir, necessito anar-me'n a fer una volta.
0: Quina?
11: És que és millor la sorpresa, no? Perquè diguéssim que les seves idees les acaba aplicant en aquesta fàbrica, i recordem que estem en dictadura. I aquí passa una cosa molt grossa que em va deixar, és que sense paraules.
0: Val.
11: Val?
0: Llegirem el llibre, Carrer Londres 38, de Philip Sands.
11: Sí. Té un punt addictiu, és no ficció, l'autor en sap molt de dret internacional, de fet hi ha un moment que li proposen formar part de la defensa de Pinochet, però ell ho parla amb
0: això
11: la seva...
0: Real, eh?
11: Sí.
0: És història. Parla...
11: Sí, no hi ha res de ficció aquí, és tot real, i s'ho pensa, ho comenta amb la dona, i diu, potser no és molt bona idea, i acaba a l'altra banda, i després s'explica una altra història que fan veure que dius, sort que no ho vam fer, perquè la família de la dona tenia una part implicada en un desaparegut, etc. També una cosa que m'agrada molt és que s'explica bé que el tema de els desapareguts es consideren tortures. Per què? Tortura no per la persona desapareguda,
3: per la
11: sinó
3: família,
11: pels familiars, perquè estan patint, no? I això s'explica molt bé. I és això, no?, que entrecreua Carrer Londres 38, era un dels centres on es portaven detinguts i es torturava, allà a Xile, i després s'explica tot el tema aquest del general nazi i el judici a Pinochet. Són moltes històries, moltes.
0: Un llibre molt recomanable, el Carrer Londres 38. Seguim de viatge a Xile.

0: I ens situem al sur de l'Alameda.
1: Això és una novel·la juvenil, però ja sabeu que la bona literatura infantil i juvenil no té edat. La pot llegir qualsevol persona de l'edat que tingui. Està escrit per Lola Larra i està il·lustrat per Vicente Reina Montes i l'edita l'editorial Ecaré, que és una editorial que està mig camí entre Barcelona i Xile. De fet, porta un altre llibre després, que també és d'Ecaré, que és una editorial especialitzada en infantil i juvenil. Jo me'l vaig llegir fa molts anys, em va agradar moltíssim. I ara, quan preparava la secció, dic, me l'he de tornar a llegir. I és magnífic, val? El protagonista és el Nicolás, que és un noi, és adolescent, val? I aquí sí que agafa la història real de... Suposo que recordeu que durant molt de temps, o cada X temps és notícia de protestes estudiantils a Xile per reclamar millores a l'educació, igual que estem aquí també una miqueta. Doncs em sembla que aquestes es situen a principis de 2000 i és un nen que decideix participar en una tancada que es fa al seu institut per protestar, no tant pels ideals, sinó perquè hi participa una noia que li agrada.
0: Ah...
1: Però a poc a poc...
2: És una
1: sí.
2: gran manera de començar, no?
1: Exacte.
2: A reivindicar-te.
1: Ell és com molt neutral, no? De dir, ostres, sí, és important, però bueno, és una manera d'acostar-me a aquesta noia. Però decideix portar un diari, comença a escriure què passa, no? I què veu, com actua, com s'organitzen i tot plegat. Unes coses estranyes que comencen a passar, no? Perquè els hi comença a aparèixer menjar en comptes de desaparèixer. I a poc a poc, un dia, un company seu li diu, ostres, he trobat els teus pares en uns diaris antics. I ell mateix ni sabia que els seus pares havien participat a les protestes estudiantils dels 80 durant la dictadura. Que clar, diu, el mateix company diu, no es poden comparar perquè ja, a més de reclamar millores educatives, havien de reclamar on eren els desapareguts i que apareixin les morts, no? I a partir d'aquí també s'explica que hi havia un company amic dels pares que havia desaparegut, una mestra que van depurar... És un llibre que està mig camí entre la novel·la i el còmic. Realment és una història molt emocionant.
0: La revolució que es farà des de l'amor, no?
1: Sí.
0: Però com és possible que aquestes ja. Alçades de la història
1: sí.
0: no haguessis llegit res de... Ei, que no passa res, eh?
1: No,
0: però en
1: no,
0: Roberto
1: mateix,
0: Bolaño,
1: sí.
0: que és un tòtem de la... No només de la literatura en espanyol, sinó universal. Doncs sempre una primera vegada, i sí. aquesta és la primera vegada de la Marta Cava amb Roberto Bolaño.
3: Yo recuerdo que hay un momento el 11 de septiembre en donde yo estoy esperando que me den armas para salir a luchar. Y escucho que Allende dice en su discurso, váyanse a sus casas, ya pasará el tiempo y volverá el hombre nuevo a caminar por las alamedas abiertas. Y a mí en ese momento me pareció algo terrible, casi una traición que nos hacía Allende cuando estábamos dispuestos a luchar por él, solo los jóvenes, ¿eh? Y con el tiempo es una de las cosas que ennoblece a Allende, el evitarnos la muerte, el aceptar la muerte para él mismo, pero evitárnosla a nosotros.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
0: Era una mica llarga la declaració o el comentari en Roberto Bolaño, però
1: és magnífic. És important, no?, que ell estava allà i deia anem a defensar la democràcia, anem a defensar el país, i Allende no volia un bany de sang, que va acabar havent-hi, però ell acaba reconeixent, va fer bé, perquè si no és que haguessin mort moltíssimes persones, no? Clar, comentava també en una altra entrevista, diu, la gent de Xile no em reconeix com un escriptor xilè, i la gent d'aquí de Catalunya em diu, no, tu ets xilè, no? I dius, com, jo ja no sé d'on soc, no? Però, bueno, ell estava aquí afincat a Blanes, i la seva obra... Em fa gràcia perquè acaben apareixent sempre referències a la línia R1, que jo també l'agafo i això sempre connecta
0: bé.
1: Sí, sí, jo agafo el mateix tren que Roberto Bolaño, sempre queda bé explicar-ho. Però també és inevitable, no?, que no parli ni de la dictadura de Xile, ni de les altres dictadures que va haver-hi a Llatinoamèrica, perquè jo parlaré d'un llibre, però ell també va escriure La literatura nazi en Amèrica i Estrella distante, que és una mena de díptic, que també em va llegir i em va flipar, que és un exercici també literari i una anada d'olla monumental de Bolaño, que em va fascinar, però jo volia centrar-me en Nocturno de Xile.
0: De què va, Nocturno?
1: És un paràgraf
0: Com?
1: Molt llarg, és a dir, no hi ha capítols. Val, això us aviso perquè arribarà un moment que direu vull parar, però és que no hi ha ni punt ni a part, és tot seguit, val? I acaba amb una frase final que em va deixar de pedra. Sí, és un mossèn, val?
0: És un soliloqui
1: sí,
0: del mossèn.
1: És un mossèn que està febril, que està gran i està com començant a recordar allò que estàs, que no saps si estàs d'allò, si vas sí. creuant informacions, dades i records, i clar, hi ha un moment que és com una mica dispers, no?, aquest relat, i dius, què m'estàs explicant, Roberto Bolaño? Qui és aquest senyor? A més, era un crític literari i sacerdot de l'Opus que feia classes de marxisme als membres de la dictadura xilena perquè ells volien estar instruïts i ells eren molt literats, clar, dius, què m'estàs explicant? Després surt Neruda. Dius, què és això, no? I clar, quan arriba al final i deixa anar la frase final...
0: Podem llegir-la?
1: Sí, i després se desata la tormenta de mierda. Clar, ara la gent dirà...
0: I després se desata la tormenta de mierda.
1: I acaba així, que quan... l'has llegit tot, ho entens. Dius, vale, vale. Diu,
0: quin exercici acaba...
1: Sí. I és això, no?, que parla molt també sobre la culpa, la complicitat, i m'agrada molt perquè desmunta aquell tòpic que els lectors som enormes persones i bellíssimes persones, quan aquí es demostra que els militars que van participar a la dictadura, sí, llegien molt.
0: Però eren uns fills de puta.
1: Sí, i eren uns assassins, i ja està.
0: Ens queden un parell més de recomanacions al voltant de la literatura xilena, la dictadura...
1: Mireu, La Composición és un àlbum il·lustrat, és a dir, està pensat per canalla petita, però tornem-hi, ho pot llegir qualsevol persona de qualsevol edat. El va escriure l'escriptor xilè Antonio Escarmeta i està il·lustrat per Alfonso Ruano, i tornem-hi, és de l'editorial Ecaré. És un dels primers llibres il·lustrats que vaig llegir quan començava a iniciar-me en aquest món, i vaig creure, em va fer enamorar de la literatura infantil, i vaig considerar que val, això pot ser una eina molt poderosa per explicar el món.
0: Per què?
1: Espera't, que t'explicaré de què va. El protagonista és el Pedro, és un nen que també li interessa el futbol i vol una pilota de les bones, i bueno, un dia a casa seva no li fan cas, i és com... estem per altres coses, no? Els seus pares es passen les nits amb la ràdio posada, ràdios clandestines. Clar, t'ho explica tot des de la visió d'un nen. Mm. Aquella visió de dir, no sé què estan fent els meus pares tot el dia a la ràdio.
0: Clar.
1: I el nen comença a veure que passen coses estranyes, no? Un dia, per exemple, uns militars s'enduen al pare d'un amic, saps? Allò que no els hi quadra. I què passa? Que un dia apareix un militar a l'escola i diu, mireu, m'heu de fer una redacció, que és La Composición, que li diuen allà. La millor composició tindrà un premi. Clar, i pensa, ja està, per fi puc aconseguir la meva pilota bona. Clar, i ell fa una redacció que tu en principi no saps de què va, i al cap d'un temps els diu, bueno, no ha guanyat ningú de la vostra classe, però gràcies. I ho explica a casa. Diu, no, és que va venir un militar i ens va demanar que havíem de fer una redacció. Li diuen els pares, sobre què? Diu, sobre què fan els meus pares per la nit?
0: Oh!
1: I diu, què vas posar? I diu, no, si voleu us la llegeixo. I comença a llegir, i què fa? El fill explica que a casa seva a les nits es dediquen a jugar als escacs. Cosa que el pare diu, hauríem de comprar un joc d'escacs per si de cas.
2: Barres.
1: Sí, ja ho sé que us l'he explicat, jo us he fet spoiler, però feu-me el favor de llegir, perquè és que et quedes de pedra.
0: Quina
1: de
0: meravella.
1: Com el nen sembla un nen petit, però a la vegada és prou intel·ligent per no explicar què fan a casa seva.
0: No delatar els pares.
2: I sí. Té la pilota al final o no?
1: No, es queda sense pilota, pobre nen.
0: La Composició. Va, i acabem amb Space Invaders, si això és un videojoc, sí. No? És aquí títol, Space Invaders?
1: Sí, a mi també em va sobtar, però té una miqueta de sentit, que no us l'explicaré, però això està escrit per Nora Fernández, de l'editorial Minúscula, és un llibre molt breu, i bàsicament també agafa una miqueta Esperit Bolaño de somni, realitat, records, coses... Saps? No saps ben bé què t'està explicant, està situat a l'època final de la dictadura de Pinochet, això seria ja 80, mitjans dels 80 cap als 90, i també són uns nens, no? El recurs dels nens per explicar allò, no? Sabem que està passant alguna cosa perquè els adults es comporten d'una manera molt estranya i fan coses estranyes i desapareixen adults i tot plegat, i juguen moltíssim amb això, no? I bàsicament és un grupet de nens que estan a l'escola, són amics, saben, per exemple, que hi ha una nena que el seu pare... saben que treballa d'alguna cosa i que li falta una mà perquè va tenir un problema a la feina, perquè d'un explosiu... Clar, és allò que tu com a lector vas veient coses, tu vas interpretant, però veus que els nens no. Què passa? Que un dia d'aquesta colleta també segresten el pare d'un de la colla. No hi ha un enfrontament, diguéssim, però clar, de sobte tens una nena que el seu pare és militar i un nen de la mateixa colla que el seu pare l'han segrestat els militars, yeah. I la nena ha de marxar. Tu aquí vas... És com un puzzle, no? Que tu vas trobant les peces i de sobte dius la història. Quan arribes al final, tot i ser molt breu i molt compacte, dius, vale, ara he fet el clic. Una altra manera d'explicar la dictadura.
0: Doncs,
1: molt
0: escolta,
1: intensa, eh?
0: No, déu-n'hi-do, eh?
2: Estupendo.
0: I amb ganes de llegir-ho tot,
1: sí.
0: Francament. Marta Gavà, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens veiem aviat.
1: Sí, quan vulgueu.
4: Como un chirigüe, pero allá se me murió y me
0: El control, Jordi Pou, Dani Puntí Prats. Acabem aquí. Dissabte anem de bolo, eh?
2: Ai, és veritat.
0: Anem a Banyoles.
2: A Banyoles, falta gent.
0: Al Museu Arqueològic la cosa va de mandíbules. I de molta cultura banyolina. Què diuen aquests? Seguiu-nos a partir de la una. Estarem allà a Banyoles. Gràcies, Claudia Canons.
2: A tu també.
0: Bona setmana. Adeu.

0: tot és comèdia. Ser Catalunya, Barcelona.
1: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
2: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
3: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
2: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
4: Tot això passa aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Macarena Berlín.

0: incògnites. El futur de Mitchell, el d'Estuani, però de moment Girona intenta assimilar el cop dur de tornar a segona divisió.
1: Gràcies, Núria. 2:11 de la tarda. Diverses associacions de dones trans empordaneses i de Girona s'han concentrat aquest migdia a la capital gironina per protestar pel feminicidi de dimarts passat a Figueres, Sergi López.
2: Les diferents portaveus asseguren que la violència contra les dones queda molt invisibilitzada quan es tracta d'una persona trans.
3: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
4: També recordem a totes les persones que van passar per lo mateix, no? I que no se'ls ha pogut donar veu.
5: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: Recordem que el jutge va enviar divendres a presó provisional comunicada i sense fiança el presumpte autor de l'homicidi. El crim es va produir a ganivetades al carrer i a plena llum del dia. La víctima era la seva exparella.
1: Aquest any a Catalunya, tres dones han estat assassinades en mans d'homes. L'última, aquesta, dimarts passat a Figueres. Davant aquesta onada de violència contra les dones, hem volgut recordar les víctimes. Comencem a Ràdio Girona, amb en Carles Couso.
6: L'Erica, o Kimberly, com es feia dir a les xarxes, era una noia de 32 anys. Era d'Honduras, va créixer a la Jonquera, on encara hi viuen els seus pares, altres familiars i bona part del seu cercle d'amistats. Des de feia un temps vivia en un pis ocupat al carrer de Sant Roc de Figueres. Dimarts, la seva exparella, l'Andrés Retxe, un home de 48 anys, la va assassinar a ganivetades en una plaça al centre de Figueres, a plena llum del dia. L'autor del crim ja va ser detingut diumenge per maltractament. Va provocar que l'Erica hagués d'anar a l'hospital. Dilluns al matí, ella va denunciar els fets, es va celebrar un judici ràpid i es va condemnar Andrés Retxe a 6 mesos de presó i a un ordre d'allunyament. Aquella mateixa tarda, però, ell la torna a agredir i ella ha de tornar a l'hospital. Tenia ferides greus. La policia el torna a detenir i acaba una altra vegada a la garjola. Aquí ve el punt clau, perquè citen a l'Erica a declarar l'endemà al jutjat de guàrdia. Però com ha avançat la periodista Anna Ponsí, ella va al jutjat de violència de gènere, no al de guàrdia, tot i que està al mateix edifici, i el que consta, diu el TSJC, és que ella no compareix. Jutge i fiscal acorden deixar en llibertat Andrés Retxe. Hores després, cap a les 3 de la tarda de dimarts, assassina l'Erica.
1: El segon crim masclista de l'any va ser al maig, a Tortosa, on va ser assassinada una dona de 60 anys, Eva Hidalgo.
7: Dies abans de morir va estar ingressada a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta. Els inicis es remunten al 8 de març, quan els Mossos van intervenir en un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. Van detenir la parella com a presumpte autor, però la denúncia no va ser ratificada i l'individu va quedar en llibertat. 5 dies més tard es va presentar al centre hospitalari perquè la dona no es trobava bé. Inicialment no es va poder relacionar l'afectació amb una agressió, però es va detenir l'home per un delicte de temptativa d'homicidi i amb els antecedents el jutjat va decretar mesures cautelars. La víctima va estar ingressada en estat crític i va morir el dia 17 de març. Després d'investigar, es va decretar la detenció de l'home de 59 anys. Un cop l'informe forense va confirmar que la causa de la mort de la dona era compatible amb les lesions d'una agressió que s'hauria produït el mateix dia que ella va ingressar a l'hospital.
1: El de Figueres i el de Tortosa són crims masclistes, és a dir, crims en què un home mata la seva parella o exparella. El Departament d'Igualtat, però, té registrat un tercer feminicidi a Catalunya que va passar a finals d'abril a Barcelona, quan un home va matar la seva mare, de 92 anys, que estava ingressada en un centre sociosanitari del districte de Sant Andreu. Martí Oliver.
8: La dona, que com dius tenia 92 anys, estava ingressada al centre sociosanitari Isabel Roig i el fill de 67 anys el visitava regularment. El dia del crim va poder entrar al centre i a l'habitació amb una arma blanca per apunyalar la mare mortalment. Tot seguit va trucar al 112 per confessar el crim i es va quedar assegut a la sala d'espera mentre no arribaven els Mossos. Fa uns dies, el sindicat UGT va denunciar que havia pogut entrar al centre amb una arma blanca perquè no té personal de seguretat, tot i que sí que és veritat que per entrar has d'escanejar un codi QR. I tot i que l'home va al·legar que l'havia matat perquè no patís, el jutjat va enviar-lo a presó provisional.
1: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La sèrie de reportatges de Ser Catalunya, quan queda un any per les eleccions municipals, avui posem el focus en la immigració, un dels eixos centrals de la campanya. Precisament a Figueres, on fa temps que centra bona part del debat polític, Carles.
6: Figueres ha superat aquest any la xifra dels 50.000 habitants. A la capital de l'Alt Empordà hi conviuen més de 60 nacionalitats diferents. 15.000 habitants no tenen la nacionalitat espanyola. D'aquests, la gran majoria, més de 5.000, són del Marroc. La Liu Diayó és jurista i politòleg i investigador sobre racisme institucional i professor a la

0: Universitat de Girona.
1: A cap rèdit electoral, no hi ha cap necessitat de posar les seves preocupacions a l'agenda política.
0: La Núria Ramos és de la xarxa de suport de l'Empordà i d'Alma Mater i assegura que el problema a Figueres no és la immigració, sinó com es gestiona.
2: El problema és quan els recursos públics, els serveis públics, no es doten de més recursos humans o materials per poder fer front a l'arribada de més persones.
0: L'arribada accentuada d'aquests últims anys de migrants, admeten des de l'entitat, té conseqüències. Tensiona l'habitatge, els serveis socials i també la convivència.
2: Si no, el problema és quan no gestionem aquestes arribades amb tots els recursos necessaris perquè puguin, d'alguna manera, aquestes persones formar part de la nostra societat d'una manera cohesionada.
0: I el debat polític, argumenten, se centra en tipus i tipus d'immigrants.
2: A l'Empordà està ple de persones alemanes, franceses, angleses, que venen aquí a jubilar-se, sí? I la gent no se'n queixa. I també col·lapsen els serveis.
0: I allò assenyala l'única manera, l'única via de combatre els discursos d'extrema dreta que ataquen la immigració.
1: L'única manera de combatre l'extrema dreta en el moment en el qual estem és anar a pal·liar les necessitats bàsiques de la gent.
0: Les entitats socials, a més, apunten al padró i l'ús polític que se n'està fent. I el politòleg avisa de cara a les municipals.
1: El dia de la votació, el dia de les eleccions, la gent que té clar que aquest discurs, o la gent que es pot veure seduïda per aquest discurs, entre la còpia i l'original, van cap a l'original.
0: Tot plegat en una ciutat, Figueres, que històricament i per la seva posició fronterera ha estat un poble d'acollida.
3: Per cert que a Barcelona, des de l'inici del procés de regularització de migrants, l'Ajuntament ha atès més de 47.000 persones. S'han tramitat prop de 30.000 certificats de vulnerabilitat i més de 2.000 persones ja han rebut assessorament jurídic sobre regularització, Marcos Ferrer.
4: Sí, també s'han emès 77.000 certificats d'empadronament i s'han repartit més de 17.000 torns d'atenció. A més, unes 2.000 persones han rebut assessorament jurídic específic per tramitar aquesta regularització. A partir de la setmana vinent, però, hi haurà canvis. Els tràmits es concentraran al pavelló 2 i al centre Miquel Bleach. A partir de dimarts, l'horari de les oficines serà de 8 del matí a 8:45 del vespre.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que al PSC li falta ambició i a Junts responsabilitat. En una entrevista avui a La Vanguardia, Junqueras ha defensat les bondats dels pressupostos catalans que s'aprovaran, Sergi, amb el suport dels republicans.
5: Sí, Oriol Junqueras opina que Esquerra Republicana està aportant a la política catalana l'ambició que sovint li falta al PSC i també la manca de responsabilitat que diu que li falta a Junts per Catalunya.
6: Perquè Esquerra Republicana encarna l'ambició i la responsabilitat que els hi manquen en el Partit Socialista i a Junts. Al Partit Socialista li manca ambició, molt sovint, i l'ha de posar Esquerra Republicana, i a Junts, malauradament, li manca responsabilitat respecte a allò que necessita el país, i bueno, ho ha de posar Esquerra Republicana.
5: Junqueras reconeix que el PSC sí que ha mostrat ambició a l'hora de pactar amb ells els pressupostos que seran bons pel país en àmbits com l'educació o en el control del Consorci de la Zona Franca. El líder d'Esquerra assegura que el seu partit no ha renunciat a la independència, però afegeix que no es pot renunciar en paral·lel a millorar la vida de les persones. I sobre el fins ara cap de files del partit al Congrés dels Diputats a Madrid, Oriol Junqueras diu que per ell, Gabriel Rufián és un excel·lent candidat, però assegura que Esquerra només es presenta a Catalunya.
3: També a La Vanguardia, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, diu que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant en referència a la postura que hauria de tenir Junts quan el nou finançament català arribi al Congrés dels Diputats. Sobre aquest tema, en una entrevista al diari El País, la consellera d'Economia, Alicia Romero, insta Junts a facilitar el nou model de finançament i també a aprovar el FLA. Atenció a aquesta notícia. Els matrimonis davant de notari s'han duplicat en els darrers 5 anys a Catalunya. La saturació i les llargues esperes al registre civil, on els tràmits són gratuïts, estan impulsant any rere any l'augment d'aquestes cerimònies davant notari. Són dades del Col·legi Notarial de Catalunya que avui detallem a Ser Catalunya.
4: Almenys 5 anys que els casaments davant de notari no paren de créixer a Catalunya. Si el 2021 se'n van celebrar poc més de 2.000, el 2025, per primera vegada, es va superar la barrera dels 4.000. Més enllà d'aquest augment, també s'ha disparat la tramitació d'expedients matrimonials, que han crescut més d'un 250% en els darrers 5 anys. Un creixement que coincideix amb l'entrada en vigor el 30 d'abril del 2021 de la possibilitat que els notaris puguin expedir aquests expedients.
7: Cada vegada més, l'opció del ciutadà és contraure matrimoni davant notari. Jo crec que potser els motius fonamentals són l'agilitat a l'hora de la tramitació, i la celebració del matrimoni és pràcticament immediata.
4: És Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, qui reconeix que els tràmits davant del notari són més àgils. Hi ha dues diferències principals entre casar-se davant de notari o fer-ho al registre civil. La primera és el cost. El casament davant de notari té un preu mitjà d'entre 500 i 600 euros. La segona és el temps d'espera. Mentre que amb un notari el tràmit es pot fer pràcticament de manera immediata, el registre civil i l'espera a Catalunya oscil·la entre els 6 mesos i un any.
7: Podem tramitar l'expedient matrimonial un dia i atorgar la celebració del matrimoni a l'endemà o la setmana vinent o quan ells ho consideren.
4: Els notaris reivindiquen, a més, la proximitat i el tracte personalitzat dels seus serveis.
3: Dues i 22 minuts de la tarda. Ens fixem ara en el cas de l'Eugènia, que quan va decidir casar-se amb la seva parella va xocar precisament amb la saturació i les llargues esperes al registre civil. El testimoni de l'Eugènia l'ha recollit la Susana Ruiz.
8: Després de 20 anys de relació, l'Eugènia i el seu company, que és de nacionalitat senegalesa, van decidir casar-se, però de seguida van topar amb un obstacle insalvable. Era impossible aconseguir cita al Registre Civil de Barcelona.
9: El único problema era conseguir una hora en el Registro Civil, que por lo que me dijeron allí en el registro, que como solo hay un Registro Civil para toda Barcelona, pues que era muy difícil. Total, que como la hora se consigue por internet, pues yo iba intentando cada día diferentes horas y siempre ponía que no había horas disponibles.
8: Una amiga li va suggerir que anés a un notari per fer més via.
9: Pedí hora a notarías, te asignan un notario, el notario me dio una hora y fui con todos los papeles.
8: I la parella ja té hora per casar-se el proper mes d'agost.
9: Tengo la hora, tengo los papeles y la única diferencia es que en el notario tú por estos trámites tienes que pagar pues unos 1.000 euros más o menos, a lo mejor un poquito menos, pero en el registro civil no pagas nada y te hacen ellos los trámites. Bueno, es la única diferencia. Y el problema era que, claro, si no conseguías la hora directamente en el registro civil, pues había que ir por notario.
8: L'alternativa era esperar-se fins a 4 anys, segons li van dir al propi registre civil.
3: 6 minuts i seran 2:15. A Osona, un motorista de 56 anys ha mort en una sortida de via.
5: La víctima era un home veí de Castellà del Vallès que, per causes que encara s'estan investigant, va sortir de la via mentre conduïa. L'avís de l'accident es va rebre ahir a 6:15 de la tarda. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 18 de les quals són motoristes.
3: A Badalona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un dels 4 ocupants del vehicle que divendres passat a la nit van vestir un cotxe patrulla dels Mossos. La policia continua buscant els altres 3 sospitosos que van fugir a peu.
4: Un cotxe robat van vestir divendres a la nit un vehicle camuflat dels Mossos d'Esquadra a Badalona en un incident que va acabar amb els agents efectuant diversos trets. A l'interior del vehicle hi viatjaven 4 persones presumptament vinculades a un grup de taloners especialitzats en robatoris a l'interior de vehicles i camions estacionats en àrees de servei. Els agents van donar l'ordre d'aturar-se al vehicle sospitós, però els ocupants van reaccionar accelerant i embestint el cotxe policial. Va començar una breu persecució que va acabar amb un detingut.
3: 2 minuts i tornem.
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
12: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
11: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
12: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
11: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí Catalunya, cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Com és la nit de Sant Joan?
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
5: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
6: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
7: Què li has fet a la meva filla?
8: No, fill, no pot pagar això.
6: Quan tot trontolla, pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
10: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
11: Tres minuts i dos quarts de tres de la tarda. Avui és l'última jornada de l'Aplec del Cargol a Lleida, que s'ha convertit en una festa, Mercè Marc, que mou milions.
12: L'Aplec del Cargol, 45 edicions, que es resumeix una ciutat muntada en una setmana.
13: Seguretat privada dintre del recinte, neteja, repartiment de tots els aliments. Cada matí se porta el que les colles han demanat a peu de colla. La veritat és que és una miniciutat muntada en gairebé una setmana i desmuntada en gairebé dos o tres dies només, no?
12: Ferran Pèdrics, que diu que es mou xifres espectaculars més enllà dels 124 colles, els 16.800 collistes i prop de 14 tones de cargol.
13: 80-90.000 euros en carns, més de 40.000 litres d'aigua i tot són xifres que vamos, són molt espectaculars.
12: A Lleida, amb hotels plens.
13: Tenim preus d'hotel de Barcelona aquest cap de setmana, vull dir, estem parlant d'habitacions de 250-300 euros, que a Lleida això no es dona en la resta de l'any.
12: La FECOL, que continua també treballant per aconseguir el reconeixement d'interès turístic internacional.
13: Tots amics, la gent coneix gent a les altres colles, hi ha molta relació entre colles i realment aquest és l'esperit que fa que l'Aplec hagi perdurat i estiguem en el punt on estem, no? Que tothom vol entrar en una colla i tothom vol viure aquest ambient almenys alguna vegada. No?
11: Mentrestant, a Barcelona, qui s'ha acomiadat aquesta nit de la ciutat és Bad Bunny. El cantant puertorriqueny marxa de Barcelona després d'un altre concert multitudinari amb convidats VIP, en aquest cas l'actriu Úrsula Corberó i el youtuber Ibai Llanos. Avui ens queda només la previsió del temps. Ens espera calor i calor per molts dies. Núria Saró, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. I la calor ha arribat per quedar-se. Aquesta pròxima setmana serà molt càlida i, a més, haurem de parlar d'un repunt de les temperatures a finals de setmana i es podran veure els 40 graus a Ponent a finals de setmana. Calor sofocant. I són temperatures més pròpies d'estiu per acomiadar aquest mes de maig i també esperem tempestes d'estiu. Avui, aquesta tarda, especialment a la Val d'Aran i al llarg dels pròxims dies, els ruixats de tarda els tindrem especialment al Pirineu.
11: Gràcies, Núria. N'estarem pendents, sobretot, d'aquests 40 graus de temperatura a Ponent. Arribem amb la previsió meteorològica a dos quarts de tres de la tarda, demà, a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.